0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Oficial dels èxits.

0: Yeah.
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya. Flashback.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
3: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
4: Sort que veu arribar vosaltres.
5: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
6: Sí, allà, també mira.
7: Estàs allà, línies molt fines.
5: Diu, mira, apunta-la amb llapis.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona a determinats carrers, a determinades zones, deu pensar, però aquesta gent...
2: Foten aquesta gent.
1: Són autèntics porcs.
2: Que porcs, increïble, eh?
3: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
3: Ah, com seria?
1: El japonès és més tallat...

0: I el xinès acaben amb una vocal amunt.
1: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Judith Martín, benvinguda al backstage.
2: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava, que diu, buah, em quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe.
3: És increïble.
2: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona gent de Flashback.
2: Hola!
1: Jo sóc de Grau, estic d'Erasmus a Cancún.
3: No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
1: I res, estic aquí netejant la casa.
4: És una joventut sana, dinàmica.
1: I he pensat, deixa'm posar Flashback de fons. I si em poguessin ficar algun temón de la Rosalía, em faríeu un favor.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Núria Marín, benvinguda.
2: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
3: Bueno, vale, la relaja.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Marc Frigola i Andrea Romera. A F

0: Pistop. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet, per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: bona manera de començar aquest matí de diumenge amb ritme de la mà d'Another 54 Ultra, això que es diu Talk to You, quan són les 9 i gairebé 4 minuts. 13 de setembre del 2026. Benvinguts i benvingudes a Flashback, a la ràdio del cap de setmana. Per molts, un cap de setmana que esteu exprimint al màxim, aprofitant que divendres era la diada.
1: Amb Àlex Mata.
0: I aquí estem, tu, doncs, acabant la setmana de la millor manera, el ritme dels èxits de Flashback, com el que ja sona de Ginestar i Nil Moliner. És el primer cop que col·laboren i sona la mar de bé, això que es diu Amb qui estaràs.

0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palarinsal.com és descobrir el Parc de Cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia de telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits, l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
3: Flashback.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
7: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

cop més a prop, més a prop, més a prop, i al final acaba passant el que ha de passar. Anna Mena, Lola Índigo, així ho expliquen, amb aquest èxit que es diu Petito A, i que, a més, és el número de la llista per segona setmana consecutiva. Avui en Jordi Quadres ens descobrirà si repeteixen aquest lideratge. Una llista que començarà una miqueta més tard, perquè avui, a un quart de cinc de la tarda, juga el Llevant contra el Barça, un partit que podrà seguir en directe al Va de Barça de Flashback.

0: fer sols.
1: El sopar de cabra també formen part del cartell de la festa del 120è aniversari del RAC, que se celebrarà el 23 de desembre al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda. Més èxits a Flashback, So Easy to Fall in Love, és la més nova d'Olivia Dean.

0: Doncs aquest és el títol d'un dels últims èxits del nord-americà Teddy Swims, Mr. Acknowledge All a Flashback. Segurament alguns i algunes que ens esteu sentint ara mateix heu tenir l'oportunitat de veure en directe Aitana la setmana passada al Palau Sant Jordi de Barcelona. Un dels moments estrella del concert era, per descomptat, quan cantava Superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error.

0: Aquest exitàs electrònic de Faithless Insomnia que a Bibi Rexha li dona una volta de 180 graus per crear New Religion.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Això és el debut de Kelly Saya, amb He perdut el nord.

0: Salami Pan, Salami Pan. Maleït el moment que els del Va Parir van fer-nos sentir això, perquè des d'aleshores que només escoltem Salami Pan quan sona Jamaican Bam Bam de Hatchel i Solto.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande, com ens agrada la nova música de la nord-americana.

0: Let's go! Hem començat una nova hora d'èxits al ritme de Dai Dai, Shakira i Burna Boy. Les 10 i 3 minuts d'aquest diumenge 13 de setembre del 2026. Estem acabant la setmana de la millor manera.
1: Amb Àlex Mata.
0: L'estem acabant al ritme dels èxits de Flashback, com aquest de Cora, Perduts tu i jo.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Nueva York. S'ha fet d'or, aquest any. Bad Bunny, amb la seva gira mundial, Debí tirar-me les fotos. Una gira que porta el títol del seu últim àlbum, amb èxits com aquest que va de sonar a Flashback. És un quart tocat d'11. Aquesta balada que bé sona, Estil, amb Karol G i Bruno Mars.

0: Els dies que vindran.
1: Els Catarres també estaran a la festa dels 120 anys del RAC, el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, on seguríssim que canten aquesta cançó diumenge sense drama. A Flashback, els èxits no s'aturen. Justin Bieber, això és Beat in a Beat. No.

És el so positiu de la ràdio del cap de setmana, el so positiu de Flashback, Stay If You Wanna Dance, amb Miles Smith de banda sonora. De fons, I Knew It, I Knew You, des de Toy Story 5, és Taylor Swift.

0: una sabrosa.
1: Quines ganes d'anar a Canàries, sobretot gràcies a com les descriu aquestes illes Quevedo. Com La Graciosa, cançó que sona Flashback. I de les Illes Canàries ens quedem a casa, amb Joan Dausà. I Mamaduixa, i això que es diu Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: Sabrina Carpenter, Flashback amb Man Child. El 23 de desembre, el RAC celebra el seu 120è aniversari al Palau Sant Jordi amb les actuacions en directe de Sopa de Cabra, els Tiets, els Catarres i Buhos. Flashback, emissora oficial de l'última gran festa de l'any.
1: Amb Àlex Mata.
0: Entrades a la venda.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: dels grans descobriments d'aquest estiu del 2026, Another E54 Ultra, amb el que és l'èxit de la setmana de Flashback, el segon d'aquesta temporada 26-27. Talk to You, per començar una nova hora d'èxits a Flashback. És diumenge 13 de setembre del 2026, són les 11:04, i molts i moltes esteu de cap de setmana llarg, aprofitant que el divendres era festiu, i bé que feu tu.
1: Amb Àlex Mata.
0: Marta, és el debut de Gorra Neta a Flashback.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabana.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
0: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Andorra. 96.0.

piles ben carregades a aquesta hora del matí al ritme de Jamaican Bam Bam amb Hajeli Soltom. Agafarem una mica d'aire amb un èxit preciós de Beyoncé com és If I Were a Boy. Sona Flashback, després de Segurament t'estimo, l'última dels Amics de les Arts. No.

Ayer la vi bailando por ahí, Juan Magán, un clàssic de l'estiu que ha tornat a sonar amb força enguany gràcies al remix amb Omar Montes, ni més ni menys. A Flashback, més èxits, ens plantarem a 2:15 amb Miki Núñez. Això és un altre cop.

Yo Patitoa. Anna Mena i Lola Índigo són ara mateix les protagonistes del número 1 de la llista de Flashback per ni més ni menys que 2 setmanes consecutives. Avui en Jordi Quadres descobrirem si repeteixen una tercera, amb una llista que començarà una miqueta més tard, perquè a 4:45 de la tarda juga el Barça, llevant Barça. Partit que podrà seguir en directe al Bar de Barça de Flashback amb en Jordi Plans, el Víctor García, la Judit García i el Marc Llibre.

Només queden 3 setmanes pel comiat definitiu de la música d'Oques Grasses. S'acomiadaran de nosaltres amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb entrades ja exaurides. Queda enrere Sort de tu a Flashback i ara anem a animar una miqueta l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya amb els Rayos de Sol de Henry Méndez.

0: segurament us ve algú al cap si us fan pensar amb aquella persona que ho sap tot, un Mr. Know-it-all.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Teddy Swims a Flashback. I aquesta setmana que les temperatures han començat a baixar, ja hem pogut desconnectar el ventilador per la nit. Són Banda Neon i Búhos a Flashback.

0: Dale, dale, el ritme de Dai Dai de Shakira i Barnaboy. Comencem aquest migdia de diumenge. Són les 12 i 3 minuts d'aquest 13 de setembre del 2026 i esteu connectats i connectades a la ràdio del cap de setmana. El lloc per acabar la setmana de la millor manera amb els èxits de Flashback. Només
1: èxits amb Àlex Mata.
0: Com aquest dels Flashy Ice Cream i 31 Fam, d'Ora Yakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.
2: El so dels èxits.

0: Andorra. 96.0.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: Xinxan. És l'habitual alegria de Pep Velasco i Xavier Cartanyà als Figaflaues a Flashback, en aquest cas amb A la Fresca.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Miley Cyrus ja no és Miley Cyrus, ara és Miley. Això és Bass Persuades a Flashback.
2: Let's go.

Aquesta cançó, que és una mica complicada de cantar, et quedes encallat a l'intentar fer el... En fi, Hagel, amb Moving to the Sun, és una de les últimes de la Francesca que sona a Flashback. Més tranquil·let, arriba el piano d'Alex Warren amb Fever Dream.

0: Golden, són les K-pop Demon Hunters a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: James Blunt, qui ens ho diria que el tornaríem a escoltar a ple 2026? És el seu retorn a Flashback amb Taste Like Summer. Hey.

0: els dies que vindran.
1: Els Catarres també formen part del cartell del 120è aniversari del RAC. El 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona celebrarem els 120 anys del RAC. Entrades a la venda i Flashback a emissora oficial. Sona Drop Dead, sona Olivia Rodrigo.

0: Ara per fi estem sols.
1: Les estrelles de Max Navarro a Flashback.
2: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
1: Fent camí ja a la una del migdia. Ell és Bruno Mars, és el so positiu del diumenge a Flashback amb I Just Might.

0: Boníssima manera de començar aquesta última hora d'èxits que passarem plegats avui al ritme de Talk to You, la col·laboració de Noder amb 54 Ultra, que, a més, és l'èxit de la setmana de Flashback. Bon moment per recordar-vos que avui a un quart de cinc de la tarda juga el Barça, llevant Barça. Un partit que podrà seguir en directe aquí a Flashback al Va de Barça, com sempre. Més èxits.
1: Amb Àlex Mata.
0: Abans de que les dues s'hi posi l'Eudald Puig. Sienna Spiro és l'elegància de la britànica amb Die on This Hill a Flashback.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Andorra. 96.0.

Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa. Quevedo, Elvis Crespo, amb la casta de la cançó, sens dubte, de l'estiu del 2026. Passen 6 minuts d'un quart de dues del migdia. Sona Dràcula. Tame Impala, Flashback.

David Guetta, Teddy Swims i Tones and I a Flashback amb Gone, Gone, Gone. 23 de desembre, 120 anys del RAC. No és que aquella data el RAC faci 120 anys, però aquella data és l'assenyalada per fer la gran festa de l'any, la gran festa per celebrar el 120 aniversari del RAC, amb artistes com Sopa de Cabra. Entrades ja a la venda.

Anna Mena és una de les artistes que forma part de l'èxit Petitó, aquesta col·laboració amb Lola Índigo, que a més és una de les cançons ara mateix més importants de Flashback perquè és el número 1 de la llista. Perduts tu i jo és el debut de Cora a Flashback.

¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Es Karol G a Flashback. Ha arribat el moment de que obrim The Romantic, l'últim àlbum del nord-americà Bruno Mars amb èxits com I Just Might o aquest On My Soul, seguint en aquesta línia de cançons que fan treure el millor de nosaltres.

0: Puig. Àlex Mata, ho saps tot, tu, no?
1: Ets un set ciències.
0: Pensava que ho eres tu.
1: Espera un moment, que estic intentant buscar la meva rampa per acomiadar-me, però no la trobo. Aquí, aquí. Àlex Mata,
0: Eurodance. Tu ho aproves tot a l'escola o què?
1: Si ho provo tot o ho aprovo tot?
0: Ho aprovaves tot a l'escola, t'estic dient. Ja ets grandet, no?
1: Una d'elles és certa. Ho aprovo, ho aprovo tot.
0: Ja, ja, ja, vale, sí, tranquil.
1: Ens plantem a les dues del migdia, cosa que vol dir que arriba l'Eudald. Només èxits amb Àlex Mata. Avui poqueta estona perquè juga el Barça, llevant Barça. Com quedaran?
0: Guanyarà tothom.
1: Una altra maneta o què?
0: Si vols.
1: Portem tres partits seguits guanyant a 5 gols,
0: Això t'agrada,
1: M'agrada molt.
2: Hola, hola, família. Sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica

0: cançó ja imprescindible de l'estiu del 26 i de ben segur d'aquest any. Arrencant nova hora d'èxits, ritme de Jamaica, bam, bam, a les 2:03. Família, què tal, com esteu? Nova hora en marxa a través de Flashback, després de l'Àlex Mata, que se'n va acabar a dinar. Plegats fins al punt d'un quart de 5 d'aquesta tarda.
1: Amb Eudald Puig.
0: Perquè avui hi haurà els companys del Va de Barça amb aquest Llevant Barça en directe de l'antena de Flashback. Mentrestant, èxits a punt de pala, com sempre. Joan Dausà, Mama Duixa, demanen pas. Peus a...

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Flashback. Cap de setmana d'èxits.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

És una cançó que Joe va incloure en el seu segon disc d'estudi, estem parlant de l'any 2022. Però no va ser fins uns quants anys més tard que, quan va formar part de la banda sonora de Stranger Things, doncs aquest ritme End of Beginning va agafar la seva popularitat. El deixem enrere per canviar de ritme amb Chris de Sandy i aquest debut que es diu Good Old Days a Flashback.

Rima de Shakira, Burna Boy. La coneixem de sobres. Rima de Tai Dai. Fent camí plats cap a 2:15. Ho fem amb el més nou d'Ariana Grande, que està de tornada, tot i que farà una parada d'aquí un temps. És el ritme de Hate That I Made You Love Me, a Flashback.

0: Sopa de cabra, els tiets, o, per exemple, també els buhos. I, evidentment, també els catarres seran a la festa del RAC, el Reial Automobilístic Club de Catalunya, que aquest any celebra els seus 120 anys. A finals d'any faran un concert al Palau Sant Jordi. I un flashback és emissora oficial, els catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: El que ens toca fer avui, que és diumenge, diumenge sense drama. Compartint-lo a través de flashback. Arriba Justin Bieber amb el seu Beauty and a Beat.

0: Se n'han fet samarretes, se n'han fet de suadores, de ben segur que també s'han fet mitjons i de saber quantes coses més de merchandising per donar i per vendre. Tot amb les cares, amb els dibuixos, les il·lustracions de les K-pop Demon Hunters, tot un fenomen K-pop. Posar la banda sonora amb el ritme de Goldeny sonant a través de Flashback. Les deixem enrere.
1: A Flashback, només exitja Eudald Puig.
0: Per plantar-nos de seguida a les 3, ho fem amb el ritme, la col·laboració ben tendre, ben emocionant. Ginestà, Nil Moliner, preguntant-nos allò de amb qui estaràs, tu?

0: L'èxit de la setmana, que li agrada molt en Jordi Plan. Jordi.
1: Fresquíssim, aquí al Talk to You, i tant.
0: A punt pel Bada Barça.
1: Sí, mira, avui a un quart de 5 de la tarda, amb aquest horari tan bo, per després de dinar, genial per escoltar un Llevant Barça.
0: D'èxit a èxit.
1: La llegenda, diria jo.
0: 3 i 3, família, va, arrenquem l'última hora d'èxits que compartim abans no vinguin els del Barça. Fer coses.
2: Amb Eudald Puig.
0: Què dius, què dius?
1: Fer coses, sí, sí. Los niños hacen cosas.
0: Exacte. Arriba l'escatzei a fer una mica l'animal.
1: Et va bé aquesta, sí?
0: Sí.
1: Va, doncs vinga, dole-n'hi. Va bé, Francesc.

0: Aquest 19 de setembre, prepareu-vos perquè arriba la festa que ho té tot. Arriba el Lima Fest. Des de les 10 del matí gaudiu dels test drives exclusius i conduïu els últims models de cotxes. I això no és tot. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i moltíssimes, moltíssimes coses més. Tot això és Lima Fest a les instal·lacions de Lima Automoció a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Us hi podeu inscriure a nimaautomoció.com, nimaautomoció.com, el Lima Fest. Aquest pròxim 19 de setembre, la festa que ho té tot.
1: Andorra
2: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
6: Volarem sobre la por.
1: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Els èxits primer.

ritme de Moving to the Sun. Tota l'energia descarregada a través de l'antena de Flashback, una cançó que la setmana passada va entrar en el top 10 de la llista de Flashback. Avui, a partir de les 6, una edició express amb en Jordi Quadres després del Bada Barça. Ben complet. La programació de Flashback i després a les 7 al Tardeo, tu. Atenció, perquè hi ha novetats a les franqueses. Ara podeu estrenar cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim. La Peugeot, que ja coneixes, ara és Drivim. Venda mecànica i carrosseria amb el millor servei. Vés a conèixer-los a Llerona, al carrer Catalunya, número 39. I això no és tot, eh? Molt aviat també Fiat i Jeep. Drivim, Peugeot, les franqueses, estrena cotxe, estrena oportunitats. Quatre minuts per sobre d'un quart de quatre de la tarda. Li posem el ritme i la veu d'Olivia Dean. So easy to fall in love, a Flashback.

Doncs ens apuntarem com a llocs per anar a visitar a la llista. La Graciosa, aquesta illa de les Canàries, en què Quevedo i Elvis Crespo hi fan referència. Els deixem enrere. Atenció, perquè hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou mode no superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada. I ara el podeu tenir des de només, atenció, 41.499 euros, amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona.

0: La Roser amb Bruno. Bruno i Roser. Això de PTA, PTA, perquè no és enganxifosa aquesta cançó. Tornem cap a casa ara amb els Gorraneta, que debuten a Flashback. És aquesta que es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: mica més tard de l'hora que toca, és a dir, a partir de les 6 de la tarda, una mica més tard. Veurem si ara Mena i Lola Indigo repeteixen o no lideratge al catamunt de la llista amb una edició express, amb en Jordi Quadres un cop més, un diumenge més. Amb aquest ritme és el so de Petitoa quan passa un minut per sobre 3:15. De seguida arriben els companys del Bada Barça, tu, amb aquest Llevant Barça. Partit, evidentment, que podreu seguir a través de l'antena de Flashback. Un servidor que toca el 2.
1: Amb Baudal Puig.
0: Per anar a escoltar la ràdio, escoltar els companys del Bada Barça, Jordi Plans i companyia, que ja ho tenen tot pràcticament a punt. Flash i Ice Cream 31 fam amb el so de Dorayakis. Tingueu bona tarda. Apreciau.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Salvar de Barça, amb Jordi Plans.
1: Intercepta Goro Sabel, tu hijo está en el after hour.
0: Judit Garcia.
2: Home, no! És que ets un guarro. És vermell, això.
0: Marc Llibre.
3: Acabo de veure la boca d'això que em
2: sembla. Sí, ara no...
3: I saps que sembla un nanos.
0: I Víctor Garcia.
4: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent. Diu que fan el partit o... o és Toni Rovira i tu.
1: Aquesta imatge és...
3: Com els gossos quan els hi pica el cul.
0: Comença el Va de Barça, amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Què tal, com esteu? Bon diumenge i benvinguts al Va de Barça. A un quart de cinc, el Ciutat de València arrenca el partit que correspon a la cinquena jornada de Lliga pel Barça de Hansi Flick, un equip que travessa un dels moments més dolços des que l'alemany es va fer càrrec de l'equip ara fa tres temporades. L'altre dia a la Champions ho comentàvem, ens encanta aquesta versió 3.0 de l'equip, és una delícia veure jugar aquest equip i, a diferència d'altres temporades, doncs també explicar-vos el partit s'ha convertit en tot un gust. I enteneu-me, no és que estigui dient que en d'altres temporades no m'agradés explicar-vos el que ve al camp, simplement que ara doncs m'agrada més. Simplement intento traslladar-vos que, igual que molts culers que avui s'asseuran davant de la tele o que escoltaran el futbol per la ràdio, tenim la certesa que el més probable és que a dos quarts de set, quan s'acabi el partit, doncs segurament marxarem cap a casa amb un somriure al rostre. Perquè aquest Barça enamora, aquest Barça ara mateix és un engranatge pràcticament perfecte, una màquina de jugar bé, de generar ocasions, i la veritat és que els culers podem estar molt, molt, molt orgullosos del joc d'aquest equip. L'altre dia ho comentava el Víctor, el Barça acumula tres manetes en els últims tres partits. De fet, només contra l'Atlètic Club no hem fet aquests cinc gols, i va ser perquè Unai Simón va tenir una mica la tarda inspirada, i no sé per què, però avui tinc la sensació que tornem a veure aquest mode apassionadora de l'equip de Flick. En tot cas, queden ara mateix una mica més de 15 minuts perquè arrenqui el partit al Ciutat de València. Benvinguts al show i benvinguts al Va de Barça.
0: Estàs escoltant Va de Barça.

0: Doncs vinga, ja hi tornem a ser, arrencar una nova jornada de Lliga al Bada-Barça. Hola, Judit García, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Hola, Marc Llibre.
2: Bona tarda.
0: Víctor García, bona tarda.
3: Què passa, Jordi?
0: Preparats per viure una nova maneta del Barça, espero. Almenys seguint les teves indicacions a nivell d'estadístiques, és evident que avui ens espera un partidàs.
3: Fa tota la pinta, i a més Flick no s'ha guardat res.
0: No, de seguida comentem els 11s perquè en aquest cas surt amb l'11 de gala i és el que viurem i podrem presentar-vos amb Meroil.
4: Benzineres Meroil, les estacions de proximitat amb carburants de màxima qualitat i el millor preu, patrocinen l'alineació del partit d'avui.
0: 11 del Barça, Víctor.
3: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart en defensa, mig del camp per Rodri i Pedri al doble pivot, una mica més avançat Fermín, a la dreta Lamine Yamal, a l'esquerra Gordon i al davant Rafinha.
0: Aquest és l'11 del Barça pel partit d'avui. Quin és l'11 del Llevant, Judit?
1: Doncs sota pals tenim a Matthew Ryan, a la defensa per Toljan, Adri de la Fuente, Aissa Mandi, Manu Sánchez, al mig del camp per Requena, Hugo Sotelo i Jo no les gasti, i a davant Bruguer, Ratkov i Víctor García.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
6: Què us poso?
7: Per mi una estrella.
6: I per tu?
8: Jo també una estrella.
7: Ara estem d'acord.
8: Estem d'acord?
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
9: Tenim un nom que el sap tothom. Bada-Barça. El futbol a l'estil Flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
0: Pràcticament les 4 de la tarda, el vostre negoci demana resultats i a Ford responen amb fets, tancant el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals doncs, com tots els oients que confien en vehicles amb la màxima seguretat. Són 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma, tria entre elèctric, híbrid endollable o dièsel, i ara ho pots fer amb el Pla Auto Plus, perquè escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets i no paraules, les 4 de la tarda. Això vol dir que hem d'activar ja, a través del nostre WhatsApp, la pregunta dels oients. I ho fem amb Volkswagen. Ja sabeu que Volkswagen Taigo arriba doncs, amb un equipament doncs, molt complet. Sostre panoràmic, així pots veure el cel amb tranquil·litat, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcaments, llum LED, vidres tintats i sistema Keyless. Wow. Molt important el sistema Keyless, perquè no has d'anar posant doncs, la clau,
2: la key
0: al clausor.
2: Okay.
0: I ara Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. Aquest és el preu recomanat a penínsules i Balears, almenys a la nostra. Pot ser en altres penínsules, no ho sé, però a la nostra i a Balears aquest és el preu, 19.900 euros. I preguntareu, això que tinc tota la vida per fer-ho? No, principi fins al 31 d'octubre. Més enllà, doncs hauríeu de parlar amb la gent de Volkswagen, que segur que s'enrotllen, però jo ho faria abans perquè faci falta, perquè pugui ser. Volkswagen.es, allà teniu tota la informació. Quina és la pregunta que fem avui als oients amb Volkswagen, Judit?
1: A veure, ja ho sabeu que aquí al Bada-Barça som grans tribuneros.
2: Sí.
1: Uns més
3: que d'altres.
1: I per això jo diria que ens agraden bastant les afirmacions categòriques, així amb un punt impopular, no?, una mica.
2: Això sí.
1: A nosaltres ens agrada dir-li pedrades, no? Les podem batejar així. Aleshores, per exemple, la meva pedrada és que Xavi Espart ho té tot per acabar sent a la llarga millor, molt millor que Jordi Alba. Per tant, m'agradaria saber quina és la vostra pedrada, estimats oients, sobre aquest equip, plantilla o temporada.
2: La teva és una tremenda pedrada.
1: Sí, sí. I en tinc més.
0: No gastis. Molt bé, doncs la pregunta que fem als oients avui és aquesta, que tireu la vostra pedrada al 628-414-029. És la pregunta dels oients amb Volkswagen.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així.
10: De debò?
11: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Les 4 i 3 minuts, obrim el Big Data. Anem a obrir les estadístiques per repassar el més important abans de començar aquest partit davant del Llevant. Víctor, en les últimes 4 visites al Ciutat de València, el Barça ha encaixat 10 gols.
3: L'equip blaugrana encadena 2 victòries per 2-3 a domicili contra el Llevant, havent de remuntar els 2 partits, i en els 2 anteriors, empat a 3 i derrota 3-1.
0: Són 5 partits oficials aquest curs i un balanç millor que les dues temporades anteriors de Flick.
3: A hores d'ara, ple de victòries, 22 gols a favor, 3 en contra, 4 manetes i 3 porteries imbatudes, xifres que no es veien des de principis dels anys 50. De fet, la temporada passada, 4 victòries i un empat, 15 gols a favor, 4 en contra, un 6-0 i 2 porteries imbatudes, i la primera temporada de Flick, ple de victòries també, 17 gols a favor, 4 en contra, un 7-0, però només una porteria imbatuda.
0: Jo el que estic meravellat, el que més em flipa, són les 4 manetes que els hem cascat en 5 partits.
3: I no és mal ritme per igualar les temporades 2011-2012 amb Guardiola, on es van marcar 5 o més gols en 16 partits, o la temporada 2014-2015 amb Luis Enrique, on l'equip ho va fer en 14 ocasions. El Barça de Flick ho ha arribat a fer en 11 ocasions la seva primera temporada i 6 vegades l'anterior.
0: Atenció a aquesta dada, a mi m'ha flipat, perquè Koundé superarà a Erika Vidal com el futbolista francès que més vegades ha jugat de blaugrana i, per tant, ja serà una llegenda.
3: Sí, sí, número 1 dels francesos vestit del Barça. Amb el d'avui serien 194 partits, si jugués a la segona part, on ja ha marcat 10 gols i fet 22 assistències.
0: Autèntica llegenda al gaúcho francès. Rafinha destrueix els seus propis rècords, cosa que era pràcticament impensable.
3: Sí, aquest sí que és de llegenda. El brasiler ha marcat 8 gols en 5 partits consecutius i marca cada 49 minuts aquesta temporada. És a 2 gols de millorar els registres de les seves 2 primeres temporades, on va marcar 10 gols a cadascuna. És a dir, podria superar-los havent jugat només 6 o 7 partits. Però és que el més complicat és que no li ha marcat mai el Llevant.
0: Doncs avui aviam si és el dia. I per acabar, com sempre, la dada que sembla mentida, però que no ho és.
3: Que Pedri ha jugat 3 partits al Ciutat de València i ha marcat un gol en cadascun d'ells. Després del Camp Nou i el Lluís Companys, aquest és l'estadi on ha marcat més gols.
4: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
12: Ei, com va? Com et dius?
13: Tenim un nom que el sap tothom.
12: Però d'on surts tu?
13: Tant se val d'on venim, si del sud...
12: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
13: Ara estem d'acord, estem d'acord.
12: Sí, i una estrella ens agermana.
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback.
9: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
14: Volarem sobre la por.
9: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
14: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
9: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Els més top sempre passen pel backstage.
3: Benvingut, Nil Moliner.
15: Mi acord de ti és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida, supera, no? Diu la frase de "aparece sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava al públic i era com, va, que cabrons i que cabrones. Aparecen sin avisar y ahora todo está en llamas.
3: Ah, wow.
15: Llavors, toco Mi acord de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
9: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Va de Barça. Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil Flashback.
0: Les 4 i 6 minuts d'aquesta tarda de diumenge. Som els del Va de Barça i d'aquí a una mica més de 8 minuts arrenca el partit al Ciutat de València, una nova jornada de Lliga que podreu viure a través de l'antena de Flashback. Nois, el món... Perdó, he cridat molt fort.
2: Digue-me.
0: Nois, el món del futbol, igual que la vida, doncs hi ha moltes preguntes sense resposta i sí, crec que avui voleu posar una mica de llum a la foscor.
2: Efectivament, Jordi, per fer-ho hem agafat com a referents a 3 autèntics mestres de l'art de resoldre misteris.
1: Jo Per exemple, m'he inspirat en una icona de les tardes televisives catalanes.
16: Ai, sí.
1: Seré la Jessica Fletcher, l'escriptora...
2: Oh, yes,
1: sí. L'escriptora de novel·les de misteri de la sèrie de TV3 S'ha escrit un crim. Una senyora que era com Chernobyl, no? Una mica. Si estaves massa a prop d'ella, et mories de manera horrible.
2: Efectivament, hola a tothom, o com dirien a Lleida i a Sevilla, ole a tothom. Jo m'he inspirat en Carles Porta, periodista català conegut pel programa Crims, un programa que no ha servit per resoldre cap crim, però sí per demostrar que la sèrie Los Hombres de Paco i la Patrulla Canina no estan tan allunyades de la realitat.
3: I jo m'he inspirat en Colombo, que ni fumo ni bec, però és que ella dia d'avui tampoc. Llavors...
1: Vinga, 22 de juliol del 2026. Un home sense identificar surt d'un magatzem d'una empresa de recanvis de la Romania rural. A l'individu li han promès que tornaria amb una cara nova i una vida nova al seu Madrid habitual. El cirurgià l'acomiada, dient-li que ja que el tenia sedat, doncs ha aprofitat per fer-li un cop d'ull a la pròstata. Tot ha estat un èxit, afirma el doctor. Però haurem de fer una revisió aviat, li explica. El jove contesta que cap problema. Ho faré 10 vegades més si fa falta. No estan preparats. Necessitem saber qui s'amaga darrere d'aquesta cara i qui és el responsable d'aquest canvi facial.
2: Hola a tothom, sóc Marc Finestre. Gràcies per escoltar-nos. Avui intentarem posar foscor a la foscor i parlarem de l'estrany cas de l'home de les dues cares. Un cas amb dos protagonistes, la víctima, un jove brasiler, i l'agressor, un cirurgià argentí.
17: Hola a todo el mundo.
18: Hola, Dr. Nick.
17: Doctor Nick, el comité de disciplina ha recibido varias quejas sobre usted. De los 160 gravísimos cargos, el más preocupante es el de haber practicado operaciones a vida o muerte con cuchillo y tenedor de una marisquería.
19: Los limpié muy bien con la servilleta.
2: Bé, com heu escoltat, el cirurgià va utilitzar per practicar l'operació la forquilla i el ganivet que havia utilitzat prèviament per menjar marís recent pescat a les aigües del famosíssim mar de Madrid, el mar Mediterráneo. L'operació no va sortir bé i des d'aleshores el futbolista brasiler juga de defensa central sota el nom de Rüdiger.
20: Molt ben pensat, doctor. La meva dona sempre diu que no hauries de jutjar mai una persona per la seva aparença. I gràcies a això es va casar amb mi.
1: 8 de setembre del 2026. El debat sobre la pilota d'or està servit. Harry Kane, Dembélé, Lamin i fins i tot Rodri n'és un pretendent. Però per si de cas, el madridisme ha de controlar el relat. El nou fitxatge del Barça resulta que és un mal company que insulta els valencianistes. I si Mbappé no és un clar candidat, doncs posarem el senyor de l'As perquè voti en nom de tots els espanyols. Quina serà la intrahistòria de tot plegat?
2: Hola a tothom, sóc Marc Finestra. Gràcies per escoltar-nos. Avui posarem foscor a la llum per parlar del crim de la pilota d'or, un trofeu que ha provocat l'assassinat de milers de neurones madridistes. Després del Mundial, el candidat preferit era Rodri. Ara que juga al Barça, el candidat és Mbappé. Un Rodri que, per cert, amb aquest fitxatge ha trencat l'unitat d'Espanya i, encara més greu, l'unitat dels Països Catalans. Després de ser enxampat, dient que els jugadors del València són més dolents que la carn de gos.
20: Perdó, estava bevent en veu alta. La meva dona també diu que sóc el segon millor home que ha conegut, però que a la primera posició n'hi ha 80 d'empatats.
1: 10 de setembre del 2026. Deco apareix a l'estudi d'una emissora que no podem dir, però que acaba amb U. No és Catalunya Ra, diu. Ni tan sols s'ha canviat el polo amb el que va anar a sopar el dia anterior al Botafumeiro. Està tan tranquil que entre els ulls petits i l'actitud sembla un dofí. Una part del cervell descansa i l'altra el manté respirant. Però de sobte, alça la mà. I no és per demanar el compte com ho fan els cunyats. És per signar un document que li acaben d'entregar. Què serà?
2: Hola a tothom, sóc Marc Finestre. Gràcies per escoltar-nos. Segons les nostres investigacions, Anderson Luis de Souza, a.k.a. Deco, no va signar cap document. Les nostres fonts ens expliquen que el director tècnic del Barça simplement va fer un retrat d'en Jordi Basté utilitzant l'antiga tècnica d'il·lustració coneguda com con un 6 i un 4, aquí tienes tu retrato. Posteriorment, els presents i el propi Jordi Basté asseguren quedar tan bocabadats amb la semblança del retrat que a hores d'ara es planteja ser utilitzat com a foto del DNI.
20: La meva dona... diu que quan algú diu...
3: No, perdó, un moment.
2: Colombo!
3: Vaig a tornar a començar.
16: Ja.
3: És que he fet una calada molt forta.
20: La meva dona diu que quan algú diu que només necessita una signatura, normalment necessita alguna cosa més. I si no, que li preguntin al paio que li va donar un fetge a Vidal.
9: Nosaltres com en la porta.
16: Al loro!
9: Portant és passar-nos-ho bé.
21: En les bones èpoques ho portàvem bé.
9: Escolta la retransmissió més cigalera de la ràdio catalana.
21: Joder.
9: Només a Flashback.
0: Esteu tots plegats molt malalts, eh? Però molt malalts. Ara m'ha encantat molt...
2: M'ho passo tan bé, jo.
0: ...aquesta ficció i la interpretació del Víctor m'ha semblat un espectacle. Oh,
2: que bé fuma, eh?
0: Sí.
2: Seria un gran fumador.
15: Seria un gran fumador, efectivament.
0: Fotut una espirada, nano, que m'ha tret...
15: I encara bo que les espumes dels micròfons són noves, perquè si no hagués agafat...
1: Agafat la pòlio, sí.
15: Bueno...
0: Queden 3 minuts per arribar a un quart de 5 de la tarda. Fum, crec que de seguida... Fum. Sí, correcte, fum. Tenim els protagonistes a punt de sortir a la gespa. Avui us recordem que també us fem una pregunta. Us preguntem per la vostra pedrada al 628-414-029. Ho fem amb Volkswagen.
9: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, va de Barça.
0: Algunes de les respostes que s'han arribat a través del nostre 628-414-029. Judit.
1: Bona tarda, sóc en Marc Sumanone. Cobercí, la seva pedrada és que Cobercí serà més gran que el capità Puyol.
0: Hòstia.
1: Diu que li queden molts anys, però que iguala en sensació de tranquil·litat, serietat i confiança. Queda una mica de lideratge, però ho farà amb els anys. I també ens diu que té els seus dubtes de que si Joan superarà Víctor Valdés, entenc.
15: Uf, bueno, és que per edat... Crec que per edat...
0: Té anys per fer-ho.
15: Sí, però també Valdés va començar molt abans, no? És a dir, així com Cobercí sí que ha començat abans que Puyol, Valdés comença molt abans que Joan. Llavors, potser en números... A no ser que comenci a deixar la porteria a zero més sovint, que, com bé sabeu, a la Champions...
1: Sí, se li complica la cosa.
15: Està complicada la cosa, però... Sí. El que passa que Puyol tenia molt de carisma, també, no? I Cobercí no en té tant. O què?
2: Però és millor futbolista que Cobercí que Puyol.
1: Sí, en pilota, però descomptat.
15: Però d'aquí a Lima.
0: És més coordinant.
2: Sí.
1: Més, un altre oient, la Pauleta, ens diu: impopular opinió, tota la meva vida he sigut del Barça, però sóc del Girona des que vam pujar a primera i m'he vist tots els partits dels dos, del Barça i del Girona. És veritat que el Barça el castiguen els àrbitres, però no us podeu imaginar lo molt que els castiguen els equips petits.
2: Bueno, doncs, també, és tan fàcil com ser del Barça, només.
0: Està molt bé pujar el carro del Girona quan pugen a primera, la qual
2: això està,
0: cosa
2: això està molt bé.
0: Hi ha molta gent. Molt bé, doncs més missatges que ens podeu enviar a través del nostre WhatsApp, 628-414-029. Sentim de fons ja el so ambient de l'estadi del Ciutat de València. Anem a fer ràpidament una repassada als 11 d'un i altre equip. L'11 del Barça, Víctor.
15: Joan a la porteria, Eric Cobercí, Gerard Martín, Xavi Espar en defensa, Rodri i Pedri al doble pivot, Fermín a la mitja punta pel mig, a la dreta Lamine, a l'esquerra Gordon i al davant Rafinha.
0: 11 de llevant, Judit.
1: Matthew Ryan a la porteria, la defensa és per Toljan, Adri de la Fuente, Mandi i Manu Sánchez. Al mig del camp, Requena, Hugo Sotelo i Jonas Gasti. I a davant, Bruguer, Ratkov i Víctor García.
15: Digue-me.
0: Qui arbitra el partit d'avui, Judit?
1: Avui a la gespa tenim a Jon Ander González i al bar a Javier Iglesias, que és conegut també com a Iglesias Villanueva.
0: Ara el Ciutat de València ret homenatge als futbolistes que van guanyar la Copa del Món amb la selecció espanyola i, per tant, doncs, tots els jugadors del Barça, i molt rates enfocant a Fermín,
2: sí,
0: a la realització, mentre la resta dels seus companys, Rodri, Eric, Gavi, Pedri, Cobercí, Lamine Yamal i Dani Olmo, juntament amb Joan García, reben aquesta distinció per part del Llevant, que ara mateix aplaudeix els futbolistes de Hansi Flick.
15: Aquí se li ha il·luminat la cara és a Odal Puig, quan ha vist que Eric García
2: sí
15: torna a dur
0: sí.
15: La màscara, perquè li han trencat la cara. Sí.
0: Aquesta màscara fa més por que l'anterior, et diria.
15: Ai, sí, qui és aquest Galindo?
0: Un moment, la màscara d'Eric García, a part de que no és la mateixa que portava...
2: És més gran, no?
0: És més grossa. Clar. I em recorda a la típica... màscara de les pel·lícules quan hi ha gent que no vol que se la reconeguin quan fa coses bastant il·legals
15: amb... passa muntanyes.
1: I quines pel·lis mires tu?
0: No, però segons quines pel·lícules que no van a passar muntanyes, que es posen aquest tipus de màscares així com més com d'animals i coses rares, saps?
2: Com La casa de papel?
0: No, És que és horari protegit i no es pot explicar. No es pot fer referència.
3: Està pensant en bondage, però bueno.
0: Estic parlant amb gent molt jove, diguem. Amb gent gran que li agrada jugar al parxís amb gent molt jove, bàsicament.
3: Mare meva.
1: Ja entenc per on vas, però és molt rebuscat.
0: Sí, sí, bueno,
3: molt. Has de sortir
2: d'aquest... De fet, era millor dir-ho normal.
0: Sí.
3: Sortim d'aquest jardí.
0: Sortim ràpid, perquè és a punt de començar el partit a l'estadi. Passen 2 minuts de l'hora, per tant, ja anem 2 minuts més tard del que tocaria. I el primer servei el farà el Barça, avui, per cert, que vesteix amb la tercera equipació.
1: Molt bonica.
0: Que fiquen també un dia de partit aquí, o què?
2: Sí, home, sí.
0: Però si això és nostre.
1: Bueno, però ells també són blaugranes.
0: Bueno, i quina lletra canten?
1: Home.
3: En lloc del Camp Nou vaig anar, què diuen?
1: Levántate, levántate.
0: Xiula l'àrbitre, comença a rodar la pilota i vol dir que arrenca una nova jornada al Bada-Barça. És Xavi Espar qui la juga enrere cap a Gerard Martín i aquest exigit per la davantera del Llevant. La d'enviar enrere per Joan Garcia. Ha començat el partit al Bada-Barça amb Estrella Damm i amb la xarxa Fort de Catalunya. Us explicarem el que passi als propers 89 minuts. La primera pilota dividida i el Barça ja l'ha perdut, però recupera Llevant. Ho han fet amb falta.
3: Fora de joc. Era fora de joc.
1: Malíssima la llum que avui hi ha al Ciutat de València.
6: Sí. Mal, fatal, tot fatal. El que però passa fatal.
3: És que, fatal. El que passa és que el porter del Llevant és qui ho patirà més, perquè és a qui li dona el sol de cara, sobretot si el Barça ataca per la seva esquerra, el cos del porter del Llevant estarà orientat directament cap al sol i això pot ser un avantatge.
0: Sí. Hauríem de jugar amb gorra com el Mono Burgos.
2: Home, com ostres. Benji Price, no?
3: Benji també. Price. El Mono Burgos, que per cert una vegada va aturar un penal... Diria que a Figo, jugant al Madrid, Figo, va aturar un penal amb la gorra, o sigui, amb la cara, i l'impacte de la visera li va trencar part del tabic nasal.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: No recordo. Jo és que el Mono Burgos només el recordo sortint de la claveguera aquella.
3: Quan... Oh, que... una gran campanya.
2: He de dir que els anuncis que feia l'Atlético de Madrid eren molt, molt bons.
3: Increïbles.
0: Mono Burgos, que va deixar perdre la seva carrera com a comentarista per fer un comentari sobre la Minya Mal, dient que acabaria el semàfor...
3: Sí. Que he de dir que és la cosa menys racista per la qual s'ha sancionat algú a les televisions espanyoles. Sí. Perquè crec que ell ho tirava des del rotllo del circ i del malabarisme.
2: Exacte.
3: No des de la pobresa, yeah. Crec.
2: Sí, sí.
3: I tot i així el van fulminar. I l'altre dia va sortir aquell cretí... Ai, no, ara no ho diré, perquè si no es relacionarà amb aquesta paraula que acabo de fer servir. No. Quan una persona
1: vale.
3: que va insultar molt fort Héctor Bellerín...
1: Sí.
2: Ah, sí. Ah.
3: I a aquella persona no li passarà res i seguirà anant als mitjans, llavors...
1: I es va disculpar per poder seguir anant, eh?
3: Mm. Es va disculpar d'aquella manera. Bueno, no? Si algú se ha podido sentir...
1: Quan tu dius, tengo que pedir perdón, aquest, sí. Quan ja dius el que tengo que... A mi em recorda Rubiales disculpant-se pel
3: sí,
1: petó.
3: Home, sí.
1: Si ja comences amb un tengo que, no són sí. unes disculpes.
3: Total.
0: La pilota la mou al Barça al mig del camp. Aquest és Pedri, l'obertura cap a la banda dreta. La rep Fermín. Fermín espera que Lamine Yamal se tansi. La torna altra vegada pel 10. L'aguanta Lamine, la dona en curt. Cap a Eric García. Eric García a la dreta per Fermín. Fermín aixeca el cap, juga entre línies amb Lamine Yamal. Molt bé, la deixa passar. La dona per Pedri. Pedri surt d'un munt de cames de Llevant que intentaven prendre-li la pilota. Torna a... i va al Canari aquest atac, ui, la passada que volia buscar sobre Rafinha, intervé la defensa i torna a recuperar el Barça a la zona defensiva amb Pau Cubarsí. Aquest és Gerard Martín. Xavi Espart en cura amb Gordon. Gordon descarrega altra vegada a la zona de Gerard Martín. Avui convindrem que 11 de gala altra vegada, eh?
1: Sí, sí.
0: Que Flick no va estar per històries. Ja...
1: Hòstia,
0: ja rotarem el dimecres. Lamine Yamal rep l'esfèrica a la zona dreta. Som al minut 3 de partit, 0-0 al Bada-Barça, jugant en curt amb Eric. Eric amb Lamine més cap al mig per Cubarsí. Cubarsí veu com a l'esquerra i a Xavi Espart. De moment la pilota passa pels peus de Pedri. Pedri ara sí amb Espart. Espart la torna al Canari. Ara ho canviarem de costat, que va a la dreta.
1: L'autobús és tremendo, eh?
2: Sí, sí.
0: Lamine Yamal cap al mig, intenta aguantar Rodri. Rodri trepitja, Rodri aguanta. Rodri a la dreta per Eric. Eric altra vegada amb Rodri. Entre campions del món va la cosa. Rodri per Cubarsí. Cubarsí té a Gerard Martín. I a l'esquerra trobarà, si així ho considera, Xavi Espart. La pilota circula cap al mig. Toca i toca el Barça. El Llevant que a poc a poc surt de la cova, però tancats, ordenats, per intentar que els jugadors del Barça avui amb samarreta blava amb aquest blau elèctric no arribin a la línia de fons. Compte la pilota a l'espai per Xavi Aspar. Podria provar un xut de Xavi Aspar! Gol! Ah, bueno, que espera, que es veu que no només és defensa, que també marca, que pot fer el que vulguis, que pot fer de migcampista, de defensa, pot arribar a la línia de fons i si t'encalla i et veu i veu que estàs dubtant, t'arriba, et xuta i et marca. És el bo de Xavi Aspar. S'estrena en aquesta temporada en el Barça. Xavi Aspar amb el 12 de l'esquena marca el primer gol del partit per desencallar un autobús brutal dels que hauria signat l'Atlètic de Madrid. Marcant el primer, Xavi Aspar, Llevant 0, Barça 1.
3: Primer gol oficial amb el Barça, el primer equip de Xavi Aspar. A més, amb molta fortuna, perquè toca el taló d'un jugador del Llevant. La jugada trenada és boníssima del Barça i el que semblava una assistència de Pedri, la toca, buah, preciós el pla que acaba de fer la televisió de la banqueta enfocant a Alejandro Valde. Això és d'estar molt atent. Li donarem una assistència, a més, a Rafinha, sí, perquè tot i que la passada era de Pedri, Rafinha la toca. Arriba la pilota a Xavi Aspar, que dubta, no sap si xuta amb l'esquerra o amb la dreta, i al final s'acosta a la frontal de l'àrea i bat i marca el primer gol pel Barça al Ciutat de València.
1: Ja us ho deia jo, que seria millor que Jordi Alba.
2: Ostres, sí, la pedrada que t'has tirat i mira.
0: Aquí, el de Movistar Plus,
1: sí,
0: tirant la realització
1: ràpid,
0: amb Valde. Sí, però també molt rata.
1: Molt rata, sí,
2: marrano.
1: Sí, sí.
2: Maugito traidor.
1: Aquest sí que està ràpid.
3: I m'hauré de mirar perquè crec que és el gol més ràpid d'aquesta temporada.
0: De Xavi Aspar. Mm.
3: No, de Xavi Aspar segur.
1: A la Lliga, ah, bueno, la, dir, no?
3: Sí, a la Lliga segur.
0: Minut 6 de partit, 0-1, ha marcat Xavi Aspar.
1: Doncs res, pinta maneta, no? Una altra
2: sí,
1: vegada.
2: Els que estaven tancats, però ara amb aquest
0: ara
2: gol...
0: Ara s'hauran d'obrir.
3: De fet, jo volia intervenir, però la jugada tirava i era el Barça. Com deu entrenar això? Fota 7 tios als entrenaments, 7 a defensar, i llavors són 5 els que ataquen, per exemple.
1: Clar, però què ha de ficar com a la unitat ve a defensar, diguéssim?
3: No ho sé.
0: Compte la pilota a l'interior de l'àrea, al punt de penal, l'hem de treure la defensa, li cau l'esfèrica a un futbolista del Llevant, obrint cap a la banda esquerra perquè se l'emporti Víctor García.
3: Bé, sí, digue-me.
2: Digue-me.
0: O la Sagasti la deixarà sortir per banda, servirà el Llevant al minut 6, guanyem 0-1 al Ciutat de València en aquesta tarda de diumenge. Ara Brugué, que parla amb l'àrbitre, li reclama alguna cosa. Aquest àrbitre no l'havíem vist, no?
1: No. O sigui, segurament sí, però no és...
0: No és dels habituals.
1: No, John Ander González. Té pinta de ser basc, no?
0: Amb aquest nom té pinta, sí. Minut 7 de partit, l'esfèrica corre cap a la banda esquerra.
1: És de Baracaldo.
2: Ui.
1: El lloc on moren els somnis.
2: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Intenta Xavi Aspar endur-se aquesta pilota des de la banda esquerra, intenta recollir-la Brugué. Brugué s'espera que algun company l'ajudi. Per la banda esquerra hi ve Manu Sánchez, jugant cap al mig, l'àrbitre al mig també com el dijous, intenta endur-se la pilota al Barça, la recupera el Llevant, la toca Fermín, Fermín sorteja futbolistes, l'acabarà perdent, compte que ha de fer falta, falta de Fermín. Favorable al Llevant.
3: Què demanen groga?
0: No ho sé, però crec que ha anat a buscar la cama de Ratkov, perdó, l'esquena de Ratkov i ha anat per terra l'ex de la Lazio. Però no n'ha atès a ningú, no?
2: No.
1: Té bastanta pintada que deus fer una cosa terrible, no?
2: Va coix, Sotelo, per què?
0: Mira, es prepara Oriol Rey, això vol dir que segurament Sotelo no podrà seguir.
2: Sí, sí, no va coix.
0: Hòstia, el Llevant, minut 8, un gol en contra i un canvi, eh?
2: No, no, no.
0: De moment veurem què passa amb Hugo Sotelo, l'ex del Celta, 8,5 de partit, 0-1, la tindrà el Llevant per penjar-la a l'olla. Compta amb Ratkov, que de cap va molt bé. La penjarà el Llevant.
3: Debuta avui Ratkov amb el Llevant a la Lliga?
0: Jo no li recordo cap partit. Tampoc és que els hagi vist tots. Compte, el xut llunyà, Joan García.
3: Bé, Joan, segur aquí.
0: Sí, i li ha botat la pilota al davant. El xut d'Adrián de la Fuente. Des de la dreta torna a iniciar jugada Fermín. Fermín amb Rodri. Rodri amb Pedri, altra vegada enrere per Fermín. Fermín cap a la banda dreta, Lamine Yamal. Jugant cap enrere perquè Eric la toqui per Pau Cubarsí. Cubarsí té a l'esquerra Xavi Espart. El públic xiula perquè interpreta que Sotelo hauria d'entrar al terreny de joc perquè ja s'ha complert aquest minut des que l'han netès i de moment l'àrbitre no deixa que entri el futbolista de llevant. Per tant, estan defensant amb 10 futbolistes.
7: Sí, això és una mica mala praxi de l'àrbitre, no?
0: En principi s'ha de complir aquest minut de joc perquè l'han netès amb el futbolista i, per tant...
7: Algú ha mirat si s'ha complert?
0: Això el quart àrbitre és qui hauria de portar el compte. Aquest és Rodri. Rodri jugant entre línies amb Xavi Espart. Ve a buscar-la Fermín. Intenta apretar Fermín per la banda dreta del seu atac. El llevant vol sortir en tromba. Aviam si algú l'atura. Doncs ràpidament ha tornat a recuperar el Barça. Aquest és Pedri. Pedri en vertical cap a la banda esquerra. Hi va Gordon. Gordon a l'1 contra 1. Gordon cap a la zona del vèrtex. Aguanta Gordon. Se la deixa enrere. La passada per Xavi Espart. Xavi Espart aixeca el cap. Tornarà a començar des dels dominis defensius del Barça. Minut 10, llevant 0, Barça 1.
3: Sabíeu que Estrella Damm fins a dia d'avui s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876? Clar que ho sabeu, si és que és cada dia us explico la mateixa història. És com que el Barça marqui 5 gols en un partit. Això és gràcies al resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm, 100% ingredients naturals, 100% amb el va de Barça i avui 100% amb Xavi Espart.
0: I també amb Eric García, que du la màscara i l'envia a la banda dreta per Lamine Yamal i intenta superar a Manu Sánchez. Se l'ha fet, se n'ha fet a un, se n'ha fet a dos, vol fer-se el tercer. Ui. Fa una espècie de ruleta a l'estil Zidane, la passada enrere per Pedri, encara és viva. Lamine Yamal, que té ganes de jugar, zona del vèrtex, i torna Lamine Yamal cap al mig per Fermín. Compte que li cau la pilota al 10, aguanta Lamine, l'acaba perdent, recupera Sotelo, va per terra, aguanta el llevant, pressiona Fermín, diu l'àrbitre que no hi ha falta. Se l'emportarà el Barça, aquest és Rafinha. Rafinha a línia de fons, acaba atrapant Ryan.
2: És Lamine.
1: Sí.
0: Gràcies, Marc. Sí, sí, era Lamine Yamal.
1: S'ha tret el ros, Lamine Yamal, eh? Està morent una altra vegada.
0: Però és que aquí l'àrbitre ben bé no sé què li ha passat.
2: Clar.
0: En tot cas, s'ha reprès el joc. Minut 11, 0-1. La pilota és per Joan García.
2: I s'ha tret el bigoti, també?
1: Sí, ja fa dies.
2: Ah, sí?
1: I ara té dos gossos nous, jo ho sabia.
2: Ah, ho he vist, sí. Avui hi havia enquesta per quin nom li posaven.
1: Ah, sí?
2: Àlex o Niki.
1: O Hassel o Hart.
2: Sí, seria molt guapo, això.
0: Compte la pilota a l'espai, Xavi Espart ve a buscar-la, mitja volta de Xavi Espart, aguantant amb l'esfèrica, li han fet falta. Per això el Marc ha hagut de fer un tímid
2: Que no arribo al...
0: Com la Judit.
2: No.
0: La Judit...
1: Has de pujar la A, llavors baixar la I. Àrbit!
2: Ah.
0: Àrbit!
1: Clar.
0: Com, Judit, com ho has fet, això?
1: Àrbit!
16: Pam! La botifarra!
0: Ja té la pilota Cubarsí, que l'envia per Eric García, exigit per Víctor García.
7: Sí, digue-me.
2: Digue-me!
0: Senyals horaris de 4:45 de la tarda. Llevant 0, Barça 1. Som els del Bada Barça. Gordon ha deixat sortir aquesta pilota. Servirà llevant. Ens ensenyen repetida la jugada de falta. El xut llunyà del llevant que ha pogut atrapar Joan García. Intenten baixar la pilota els futbolistes de Hansi Flick. Compte la recuperació. La s'agasti per terra. Bruguer habilita la banda esquerra. La pujada de Manu Sánchez. La mitja volta de Manu Sánchez.
1: Ve
0: a terra Eric per enviar la banda. Servirà de banda el conjunt granota des de la seva esquerra. De seguida repassarem alguns dels whatsapps que ens arriben al nostre 628-414-029. Judit. Minut 13, pilota en l'aire, no hi anirà Ratkov, intentarà baixar-la Eric, aviam si el llevant busca la jugada, n'acaben traient res, un servei de porteria, per tant 0-1, al minut 13, repassem whatsapps als oients amb Volkswagen.
1: El Marc ens diu que aprofita per dir-nos que la samarreta d'avui li agrada moltíssim i que vol que Corberan se'n vagi al carrer. Aquí ja veieu que hi ha peticions de...
2: Doncs jo la samarreta, jo la meva padrasca és un merdot, aquesta samarreta.
7: Jo estic cansat d'aquest blau, però no d'aquest, és que cada any hi ha
0: el
7: aquest
0: mateix
7: color.
2: Estic d'acord, Víctor.
0: Ja he vist a Good Johnson amb aquesta pilota, amb aquesta samarreta.
7: Exacte.
2: Amb màniga llarga.
7: Sí, sí, però si fins i tot hem vist a Zambrota amb aquesta samarreta.
1: Mira, més pedrades. Un altre oient ens diu, la meva pedrada és que la Mina acabarà sent millor que Messi perquè ha començat abans i és d'aquí.
2: No, aviam. No, anem a concentrar-nos.
1: Jo m'imito a llegir, nois.
2: La Mina ha de néixer 20 vegades. Pel...
7: Sí, correcte.
2: Ningú serà millor que Messi, això, no, oblidem-ho. Això, també... A partir d'aquí estimarem moltíssim a la Mina. I el seu pare.
1: Però si aquest oient ja no t'escriurà més, Marc.
2: No, home, sí.
7: Bueno, la gràcia de les pedrades és que ho són.
2: Clar, i la gràcia és que ens barallem, no, una mica?
0: Com de la pèrdua del Barça, Llevant busca... A la tele hi havia un moment que semblava que marquessin. Compte, Víctor García, corna.
2: Què ha fet la passada aquesta enrere?
0: No ho he vist, ara veurem la repetició. Crec que és Gerard Martín qui obre i Xavi Espart no arriba a tocar la pilota.
7: És com un refús de Xavi Espart intentant treure's la pilota de sobre, toca, diria, la cama d'un jugador del Llevant.
0: Sí, sí, de Víctor García.
7: I es converteix en una passada. Si és que ho faig tot.
2: No, no, és... Ets una màquina.
0: Minut 15, hi haurà un corna pel Llevant que penja a l'interior de la petita, pilota morta, compte que li caurà a la zona d'Hugo Sotero, aquest és Dani Requena, la centrada, pilota morta, Joan!
1: Home, molt mal defensat, ja, això, per favor. Anat.
0: El xut de Brugué
2: ha
0: anat molt centrat i, com diu el Marc, anem molt tous en aquestes jugades defensives. Ara torna a ser pilota per part del Llevant, és Matt Ryan.
7: Parlava la Judit de pedrades, i parlant de pedrades, el T-Roc de Volkswagen és el cotxe que t'has de comprar. Segur que ja t'hi has fixat, no?, en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però la pregunta important és on te'l compraràs?
0: Jo sé la resposta.
7: A Movento Sarsa Volkswagen. Claro. Doncs per l'atenció, l'assessorament i la confiança. Movento Sarsa Volkswagen a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. No així al Ciutat de València, on hi ha molt de soroll.
2: Sí, sí, l'ambient és...
0: Sí, la gent reclama una jugada entre Xavi Espart i Dani Requena, que han interpretat que no hi havia falta. Perdó, que han interpretat que hi havia falta i el públic considerava que no ho era. Aquest és Rodri. Rodri la trepitja, l'aguanta el migcampista madrileny del Barça, jugant cap al mig per Cubarsí. Cubarsí descarrega amb Rafinha, que no l'hem anomenat molt poc, i el poc que l'he anomenat per error.
2: El Barça ha de tornar a tenir el control del partit, perquè ara portem 5 minuts que el Llevant està avisant.
0: I torna Eric, molt estàtic.
7: També hem anomenat molt poc a Udal Puig. Anomena-la ara, a veure què passa.
0: Hola, Udal Puig! que no hi és,
7: Està endrapant. Està menjant com un heroi. Què tal, Udal?
8: La vostra salut.
2: Home, que aprofito.
1: Què t'agrada menjar, Udal?
2: Què és això?
0: Però quina pregunta és aquesta, Judit?
1: Pensava que em diria el caldo.
7: Ostres. No. A veure, es tracta de posar-lo en un compromís una vegada. Clar. No sis en la mateixa intervenció.
2: Tens raó.
10: Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Ara Jordi veia que no està convocat Eta Young per lesió, però tampoc està, no juga massa. I jo diria que és dels millors futbolistes
1: que
2: tenen.
1: Mira que l'Ayuso el convoca.
0: Sí, és veritat. No, perquè habitualment sol jugar Romero, Ivan Romero, a la punta del Llevant, i Eta Young crec que s'ha quedat amb una mica amb la pedrada d'algú en algun dia, que va quedar allà i no va fructificar, perquè prometia molt. De fet, el Llevant va pagar 10 milions d'euros al
2: Villarreal
0: per fitxar Eta Young, i el Barça deia, no, és que el comprarem. Bueno, el Barça no ho deia, però la gent deia, és que el Barça vol a Eta Young, menys mal que no ho vam fer. A més, l'any passat tenia a Carlos Espí al davant, i però tampoc va jugar massa.
7: Carlos per a Carlos.
0: Ara, Carlos per a Carlos, exacte. Des de la dreta la posarà en joc Toljan. Toljan en curt per Dani Requena, descarrega enrere, canvi de joc de Hugo Sotelo. A l'esquerra, Brugué. Brugué amb Eric. La passada cap a Manu Sánchez. Vol fer la centrada a l'interior de l'àrea. Acabarà tocant-la com ha pogut Xavi Espart. Tot l'avantatge per Gordon, que l'envia per Gerard Martín. Ara sí que el Llevant pressiona una mica més amunt.
2: Sí.
0: Cubarsí troba l'espai per connectar bé amb Fermín. Fermín comença a córrer. De moment no li poden fer falta. La passada de Fermín és boníssima. Gràcies, Dela. Som-hi, Rafa. Som-hi, Rafa. Som-hi, Rafa. Línia de fons, no hi ha espai. Pilota morta. Gol! Gol! De la Minya Mal al Ciutat de València, fent de pescador amb una pilota morta. I ha arribat ell amb la canya i pam! Cap dintre. 0-2 al minut 19. Guanya el Barça i fa el segon. Ha marcat amb el 10. Lamine Yamal. Llevant 0,

0: Per aquells que deien que només fotia gols, doncs també fa assistències. I abans 0, Barça 2.
1: Semblava que es feia un embolic al principi amb la sortida del porter i al final ho ha gestionat molt i molt bé.
2: Sí, no tenia angle i jo allà pensava serà difícil, però sí, la defensa de Llevant...
1: De fet, de primeres la solució més lògica era picar-la perquè el porter havia sortit i... No, molt bé.
2: Sí, s'ha anat a la línia de fons i aquí és on he pensat, hi haurà menys opcions, però Lamine Yamal ha arribat entre mig de dos defenses i el Barça ja ha fet el segon. En dues arribades, si no em dieu el contrari, dos gols.
1: Sí,
3: i molt generós Rafinha, perquè ara mateix està pitxitxi de la Lliga amb 6 gols, però està empatat amb Sergio Camello i amb Mbappé. Vull dir que avui, si en fa un, estarà pitxitxi en solitari.
4: Sí.
1: Fa pinta que en farà alguna, avui.
3: Tant de bo.
2: Mandy, cap a la zona esquerra, per Víctor García.
4: Mandy?
2: Se la treu de sobre Ryan. Baixa l'esfèrica Rodri, torna a tenir la pilota. Pedri amb Eric.
4: Endavant. Doncs res, ja sabeu que hi ha trajectes que no s'obliden, rialles com aquesta que ens provoca l'Eudald Puig, cançons, moments que passen però que es queden a la memòria. El Ford Kuga, híbrid endollable, no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. I ara amb un preu excepcional. Consulta les condicions a Ford.es i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Minut 21 de partit, Llevant 0, Barça 2, el va de Barça, des de la dreta hi va Lamine Yamal, que l'envia per Eric. Eric busca algun company, troba en Kurt a Pedri que buscarà l'espai, de moment a la dreta amb Lamine Yamal molt estàtic, trepitja la pilota, l'aguanta i la dona per Eric vol completar el triangle amb Pedri per Lamine Yamal. Era boníssima la passada, però Eric García li han fet falta, l'àrbitre interpreta que no hi ha res.
5: S'ha quedat sin palabras.
2: Pilota llarga del Llevant, intenta posar el cap, Cubarsí ho aconsegueix, a la dreta la recull Lamine, l'envia cap a Gordon, l'ha agafat a contrapeu, molt bé, Rafinha el rescat, llàstima que...
3: Gordon avui no
1: s'ha de recull, una mica...
2: I tenia... i estaven fora de joc.
3: La pedrada del Paco és, a veure aquesta pilota d'or per un jugador que no ha guanyat ni Lliga, ni Copa, ni Champions, ni Mundial, ni res, això sí fa gols. Jo no l'he entès.
1: Jo crec que es refereix a Mbappé, no?
3: Suposo, sí, però que creu que serà així, o sigui, que creu que Mbappé serà el guanyador de la pilota d'or.
1: Jo he de dir que per mi no és un debat que no es pugui tenir el tema de la pilota d'or, vull dir, al final, per començar hem de decidir què pesa més, els títols o realment estem premiant a un jugador individual, perquè realment...
4: Jo crec que hi ha un equilibri, eh?
1: Sí, clar, però
4: no... Jo crec que hi ha d'haver un equilibri, el que passa...
1: Hòstia, és que Mbappé és un tros de jugador, eh? Ha fet molts gols, eh?
4: Vale, de què serveix fer gols si condiciones que, per exemple... És a dir, si el fet que tu no defensis com a sent Mbappé fa que tu perdis els partits, de què serveix que tu marquis 6 gols?
1: Clar, però aquí ja suposem que el Madrid perd per Mbappé, i això jo tampoc estic molt d'acord, jo no ho sé.
4: Bueno, però jo el que dic és que podria ser, no?
1: Ja, no ho sé, sí.
3: O sigui...
1: Però vull dir que ja debat una mica amb la pilota d'or.
4: I que si no...
1: Per mi no és com quan Messi guanyava les pilotes d'or.
3: Clar, i que al final la pilota d'or ha passat per moltes coses, no? Per exemple, l'any que la guanya Rodri, el seu màxim... O sigui, la persona que en principi l'havia de guanyar era Vinícius, ni tan sols havia sigut el millor jugador del Madrid. Aquell any el millor jugador havia estat Courtois. Però Vinícius havia sigut més diferencial.
1: Doncs jo et dic pedrada aquí. Jo per mi que hi ha pilotadores de Vinícius i no de Rodri.
3: Però jo t'estic parlant de Courtois.
1: Ah, bueno.
3: O sigui, jo t'estic dient que... O sigui, quin criteri utilitzem per a qui li donem la pilota d'or? Perquè sí, parlem del jugador més determinant d'aquell any, va ser Courtois en aquella final de Champions.
1: Sí, però els porters és com els defenses, també. Ja, per això...
4: Algun dia li podrien donar... Home, si li van donar a Can Navarro, crec que li podrien haver donat una Courtois, però vaja.
1: Sí, no, jo estic d'acord, però dic que normalment no passa.
3: Sí, però el que vull dir amb això és que a vegades el criteri no és només els gols, o sigui que a vegades, si ens basem en la persona més determinant, tampoc no seria exactament el criteri que segueix.
1: Sí, pot ser un porter, pot ser un defens, sí, estic d'acord.
3: És una cosa molt estranya i sempre depèn de... Doncs d'aquí li preguntis, o sigui, de quin equip sigui l'entrenador que li preguntis, no? Perquè...
1: Totalment.
2: I si ets director del diari AS, doncs no cal que preguntis massa perquè ja saps la resposta.
3: I al final no ens oblidem que les pilotes d'or les dona French Football, no German Football.
1: I al final la premsa de Madrid...
4: Però la voten tots els periodistes, French Football no fa res. Que no fa res.
2: Organitza.
4: Una altra cosa és que li faci una entrevista a Mbappé per blanquejar la seva temporada. Això és un altre tema. Però qui voten són els periodistes. Ara, que avui o ahir a la nit, crec, Fabrizio Romano li van fer un bízum claríssimament perquè posés
0: que Mbappé

0: porta 6 gols a la Lliga i una assistència.
1: Sí. Sí, sí.
2: Sí, sí, totalment.
0: El de Rafinha no l'ha fet, aquest tuit, perquè no li hem fet un PayPal, però...
2: A més, és acollonant, perquè quan acaba el Mundial, tota la premsa de Madrid...
0: Demanar Rodri.
2: Demanava Rodri, és que és increïble.
1: Clar, però ara com que és nostre, ara ja no. Ostres,
3: tio. És una cosa molt estranya, perquè realment, o sigui, Rodri serà un jugador increïble, però que Rodri tingui una pilota d'or i no la tinguin Xavi o Iniesta...
2: Estic totalment d'acord.
3: Clar.
2: I que Rodri guanyi aquest any per fer dos bons partits amb la selecció, també em sembla massa poder, eh?
3: Sí. Per mi, jo genuïnament penso que l'hauria de guanyar Lamine, però ja se verà.
0: Jo... És que hauria de ser Harry Kane.
2: Jo estic amb tu,
3: però
2: Víctor.
3: No, però és que un Mundial té molt de pes, eh?
0: Ja, però és que va fer un bon Mundial. No va fer un mal Mundial.
3: Ja, però no el va guanyar.
0: Però va, només va perdre un partit.
2: Ja, i Lamine el guanya, però tampoc destaca massa.
0: No,
2: ja,
0: ni Lamine, ni Pedri...
2: No ho sé, és complicat, sí.
3: Mentre... En qualsevol cas, tampoc no és un... O sigui, en el moment que no hi són Pedri i Rafinha, ja és com que es veu que
0: sí, està clar.
3: És
0: sí,
3: un premi que s'ha... Sí, sí.
1: Mentre hem tingut aquest debat per la pilota d'or, no ha passat res al Ciutat de València. Minut 25 i mig, 0-2, el Barça guanya davant d'un Llevant que segueix amb el mateix plantejament d'inici de partit, eh? Tancar-se al darrere i esperar a tenir alguna contra o a recuperar alguna pilota amb una mica d'espai i poder posar a córrer els seus jugadors. A la terra, el company Víctor García.
0: Sí, sí, sí. Parlant de coses que van a terra, fa molt que no li cau l'ampolla a la Judit, no?
3: Sí, és que ara tinc més consciència del meu entorn.
2: Ara la llançaré.
3: De fet, sí que em cau sovint, però no us n'assabenteu, eh? Perquè ens han ficat una moqueta aquí molt més acolxadeta i no fa tant de soroll.
2: Oh.
1: Aguanta. Té la pilota Cubarsí. Cubarsí cap a la dreta per Eric. Eric, de moment, no pot progressar, la dona en horitzontal, per Pedri.
3: Hòstia, Odal Puig, no?
0: Odal té empre, escolta, llença't de l'exembusto i segueix ell allà al seu rotllo.
1: Pots tirar-la, si vols, Odal, sense problema. Sí, home, aguanta.
3: Si ets
1: aguanta, aquí, aguanta aquí, Odal, aguanta. No, aguanta, aguanta. Mm.
0: Semblava, eh?
1: Semblava, sí, sí. Aguanta Barça, que veu aquí el Llevant per banda dreta i va Víctor García, aviam si ens el fotrà. No. Aguanta Llevant, la centrada al segon pal, ho han fet tan malament com han pogut. Home. I Bruguer aguanta la pilota.
0: M'he vist tan reflectit en aquesta centrada de Víctor García.
1: Compte, Toljan, pilota morta, la treu Eric, Pedri...
2: Què fas, tio?
0: Falta sobre Pedri, no?
1: Però és que no sé ben bé què ha fet l'àrbitre aquí.
2: I que protesta la grada. Bueno, la grada i els jugadors del Llevant. No,
0: protesta que hagi xiulat la falta sobre...
2: Hola, hola!
3: Ai, Verge! Gerard Martín
0: està sagnant.
3: Ostres!
1: Pot ser que a Gerard Martín li hagin xutat la cara?
0: Ostres, no
1: sé. Perquè
0: té
1: molta sang, eh? Molta quantitat.
0: Passat,
1: eh?
0: Hi ha dues coses aquí. Hi ha Pedri a terra. Aquí no hi ha fora de joc. Cop de colze a la cara de Gerard Martín. Per tant, la jugada ja et dic jo que ha d'estar invalidada. Jo, per mi, aquí, en la centrada de la jugada, sí que hi ha fora de joc. I després... Home, aquí hi ha tres tios en fora de joc,
2: exacte.
0: Per tant, la jugada s'ha d'invalidar segur.
2: Sí, sí.
0: I a partir d'aquí, tot el que passi a partir d'aquí, com aquesta cosa sobre Pedri... demanen penal.
3: Demanen penal quan el tio ve per darrere. Va.
0: O sigui, demanen penal de Pedri quan hi ha hagut un cop de colze a la cara de Gerard Martín que l'hauran d'atendre fora perquè li cusin la cara, bàsicament.
1: Sí, sí.
0: I després hi ha tres fores de joc en la jugada prèvia. Per tant, el públic del Ciutat de València que es calmi.
1: El titular és que Víctor García li ha trencat la cara a Gerard Martín.
2: El titular és Víctor García assassí.
1: Ara, Víctor García a tu casa. Fes el senyor que fuma, Víctor. A vostè li sembla falta, això?
4: La meva dona.
2: Sempre la dona, eh?
1: Un moment. Saps a qui em recorda? El senyor Bardolet. O sigui,
0: el forense.
1: El forense.
2: El Bardalet. El Bardalet, el de Crim, sí, sí.
1: Per això. És que amb aquesta sintonia i fent la veu...
4: Se vam trobar i... Sí, sí.
2: Surt de tots els capítols, eh? No n'hi ha més.
1: Tots. Ell i la Tura Soler.
2: Sí, ui.
1: La Tura Soler estava a tots els casos de l'any 90.
3: I els d'ara.
1: I els d'ara també.
2: La Tura, a la que olora una mica mort, que va allà que va.
1: I Maica Navarro hi entén de tot.
2: Ui, l'altre.
0: Mira, passarem per als xiulets que encara se senten al Ciutat de València, perquè tenint en compte que hi ha un paio a terra sagnant, doncs potser és que esteu equivocats, però vaja.
3: Però que a més que Pedri no fa penal en cap moment. Si li ve un tio des de darrere i li fica el peu sota la bota, clar, llavors així...
0: I encara que fos, és que hi havia tres tios en fora de joc. En tot cas, ara que veig així a Gerard Martín, doncs si té mal de cap o dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves, amb Ibuprofen, t'acomiades del dolor ràpidament. Ibudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys. També en format bebible en Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: No sé si Eric García té una còpia, una segona màscara al vestidor, però potser li haurà de deixar Gerard Martín per la segona part. Eh? Jugarem amb Batman i Robin, nano.
2: Sí, semblarem.
1: A tot això, el joc està aturat al Ciutat de València. Som al minut 30, estan atenent a Gerard Martín. Això vol dir que el Barça, mentrestant, jugarà amb 10 i Rodri serà l'home que vindrà a fer de central mentre el defensa del Barça l'estan atenent a la banda. Ja roda la pilota, aquest és Rodri. Rodri distribueix cap a la dreta per Eric García. Eric més enrere per Cubarsí. Ara al llevant, com que tenen un home més, van a pressionar una mica més amunt el conjunt de Flick. Rodri fa un desplaçament llarg a la banda dreta, la baixarà Eric. Eric troba la cama de Bruguer, compte que hi ha una errada, Eric torna a posar la cama, acabarà sortint de banda, servirà al llevant.
0: Demana disculpes, Rodri, aquesta passada per Eric, perquè realment era molt dolenta, sí. L'ha posat en un compromís. Ens tornen a repetir la jugada com si fes falta. Vull dir, és que, mira, aquest, el jugador, el 22 està en tot posició ja. De... Digue-me, has vist que estava amb la mà a l'orella?
2: Sí, al·lo.
1: I ara, per si no hi havia prou interrupcions al partit, hi haurà una mica de cooling break.
2: Ara.
3: Estem a 29 graus a València, bueno, estan, i un 52% d'humitat, o sigui que deu fotre caloret, eh?
1: Sí, el servei meteorològic de Flashback també treballa aquesta setmana.
0: I així també li dona temps a Gerard Martín a acabar-se de posar a lloc al nas. Pensant en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, emplazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Cada vegada que faig aquesta menció et recordo a Aznar parlant en català. Tenia una frase mítica que deia: no es tracta de si el català o el castellà es parlen més o menys a Catalunya. I cada vegada que llegeixo perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor, penso que em posseirà Aznar en qualsevol moment.
3: Tens uns referents curiosos, eh?
0: Mira.
2: Colombo, Aznar...
0: Sí, al final, gent de bé.
2: Sí,
3: sí. Sí.
1: Grans persones.
2: Era del PP, Colombo, creieu o què?
3: Pensava que era del PP, Aznar.
2: No, home, l'Aznar sí que ho era.
3: No, era una
2: però perquè
3: Vox.
2: No existia Vox.
3: Exacte.
5: De cinyes vivim...
0: Oita.
5: Del so de cinyes...
2: Ostres.
0: No la vida, no la vida del mot...
2: És brutal.
5: Sinó la pèl del so.
0: A l'ovalla.
5: L'antelament del mot...
0: A mi m'agrada a l'ovalla.
5: A lo vaya.
2: És brutal. A mi he de dir que m'agrada més el dia que es va pimplar 18 ampolles de vi.
1: Que diuen, conduzcas por mí.
2: I va dir que, bueno, que ell ha conduït.
1: El joc està aturat i Gerard Martín ja li han posat un filtre del cigarret del Mar Llibre al nas. Sí, sí. I ara, doncs, ja només...
0: Estava explicant, eh? Has vist que li estava explicant a Xavi Aspar? Diu, home, m'ha deixat anar al colze, tu. Molt de català avui, no? Això està guapo, també, no? Que els jugadors que estan jugant ara mateix sobre el terreny de joc parlen català.
1: La defensa sencera són catalans.
0: És fort. Bueno, és que els... Perdona, no, és que si traiem a Joan de l'equació, els quatre defenses són de Masia.
6: Sí, més o menys.
0: Home, sí, sí, més o menys no.
1: Home, president, són d'aquí, eh?
6: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
2: Deuen no. Parlar en català entre ells o no?
3: Jo crec que els defenses segur. A mi, Cubarsí i Gerard Martín segur que parlen entre en català.
0: Sí. Home,
2: sí. Sí.
3: Cubarsí directament sí. No, no sap parlar castellà.
2: Cubarsí sí.
3: És però, com jo.
2: Però Gerard Martín no ho tinc tan clar.
0: Home, sí. Sí.
1: No m'imagino a Cubarsí dient-li a Gerard Martín: oye, Gerard, cérrame ja, el medio.
2: Pot ser. Saps? Xavi Esparci que no el tinc controlant massa.
0: El que pot passar és que tinguin aquells moments de que ells parlen en català quan estan del chill,
3: yeah. Yeah.
0: Però per insultar-se, potser els hi surt...
2: Si un vamos!
0: Vaya mierda, passe, sí. No?
2: Imbécil.
0: Sí.
1: Compte la jugada de Llevant a la banda esquerra, la centrada a l'interior de l'àrea per Petkov. La vol baixar en segona instància Llevant, acabarà recollint la Joan Garcia i podríem buscar una contra, però com que guanyem 0-2, tampoc cal córrer. 34 i mig de partit, Llevant 0, Barça 2, Alba de Barça.
0: Està sent un partit una mica estrany.
3: Sí, molt raro aquest partit.
0: Perquè no acabes de tenir la sensació que el Barça tingui el control.
3: Apa, aquí!
0: Però...
2: Àrbit!
1: Sí, o la Sagasti...
3: Molt bé!
2: Ho has fet bé?
1: Aviam, Marc, torna-hi.
2: Àrbit!
1: Sí.
0: Estaria bé explicar què, per què sí. Estem demanant àrbit. Sí,
1: que Ola Sagasti s'ha endut per davant un jugador del Barça i al final...
2: A Rodri. Sí.
1: L'àrbitre no ha xiulat.
3: Realment és un partit en el que el Barça va guanyant perquè ha estat molt efectiu, però el partit no és de 0-2, eh? És potser de 0-1
0: o de
3: 0-0, correcte, sí. Però també m'agrada això, que moltes vegades ens ha passat que el Barça domina els partits i és incapaç de fer un gol, i això de moment, toquem fusta, no està passant.
1: Intenta protegir la pilota, el Barça no ha sortit de fons, o això interpreta l'àrbitre, de moment segueix en joc i rodant al minut 35 a camp del Barça, però la porta Llevant des de la dreta, Toljan vol fer la centrada al segon pal, la treu com pot Eric García, pilota morta que ve a buscar la Minya Mal en defensa, l'han empès per darrere, l'àrbitre no xiula, li cau la pilota a un futbolista del Llevant, intenta fer la jugada per la banda esquerra, se'n vol anar cap a dintre, encara l'aguanta, la treu amb el cap Eric, pilota a la zona de tres quarts, Rodri calcula millor que el futbolista del Llevant, se la treu de sobre a Pedri, malament, se l'endurà Manu Sánchez, mitja volta de Manu Sánchez, s'ha fet a Pedri, segueix Manu Sánchez, fa la centrada... Ha tret la defensa del Barça, la pilota li torna a caure als peus del Canari, aquí no driblis, animal. Pedri fa la jugada, l'acaba perdent i la pilota es perd per línia de fons perquè Víctor García no ha estat del tot fi i ara, a més, se li recrimina a un jugador del Barça, que crec que és Xavi Aspar, que s'aixequi, que no li ha fet res.
0: Doncs em sento absolutament interpel·lat i jo hauria fet el mateix.
3: Quin desastre el Barça sense pilota, eh?
1: Sí, per mi, aquí Pedri s'equivoca a la zona defensiva intentant marxar de dos tios i estan atenent a Xavi Aspart, no?
0: Sí?
1: Jo crec que és Xavi Aspart que ha rebut un cop i crec que li està costant respirar. Per això, Víctor García li deia, va, aixeca't que no t'he fet res. A tot això, Xavi Aspart està fora del terreny de joc.
0: I s'està escalfant Cancelo?
1: Sí, jo diria que és l'home que Hansi Flick ha tret a escalfar-se. Xiula el Ciutat de València, el Barça posa la pilota en joc, juguem amb 10.
0: Però què xiula? És que no ho estic entenent.
1: Suposo que
0: hi ha un jugador del Barça fora del terreny de joc, el que estan atenent...
1: Interpreten que no té res, però igualment...
2: Ja, però està jugant amb 10.
0: Igual, està jugant amb 10.
1: Clar, sí, sí.
0: Què xiules?
2: Què passa?
1: Què xiula?
0: És que no ho entenc.
1: Nois!
2: Àrbit!
1: Cadascú té com la seva, no?
3: Sí.
2: Sí, no, això és un manicomi...
1: Tu, Víctor, què tens? Perquè la Judit té...
0: Home, jo tenia el pitin xiula.
7: Molt difícil que pitin xiula... Que pitin falta del davanter. Que pitin xiula, eh?
1: Que pitin xiula.
7: Què us sembla?
1: Té nom de jugador romanès.
7: O que xiulin pita.
0: Bueno, cadascú té els seus hits, no?
2: Sí, sí.
1: Jo tinc Takefusa Kubo. Des de la dreta, Toljan apareix en defensa. Diria que és Pedri enviant la pilota a banda. Allò... Crec que Xavi Aspar s'ha recuperat.
0: Allò de Takefusa Kubo teu va ser un atac de feridura fort, eh?
1: Sí, sí, sí.
7: Oita, oita, oita, s'està desinflant un globus, tio.
1: Tu, Víctor, també al principi crec que vas fer Gerard Romero amb Gerard Moreno, oi?
0: Hosti, però no només una vegada, eh?
1: Però crec que a aquesta més gent li ha passat.
0: Sí. Al final som tots companys.
1: El cop que s'ha endut Xavi Aspart i que el públic tant reclama, déu-n'hi-do, eh?
0: És un cop, un xoc involuntari, però és un cop a la zona del diafragma, sota les costelles, al lateral del tors de Xavi Aspart. Jo crec que és dolorós i, en tot cas, el jugador estava fora, estava sent atès, el Barça estava jugant amb 10, com deia el Marc, els xiulets són, vaja, absolutament imprescindibles.
1: Servirà de banda el Barça, ho farà Xavi Aspart, som al minut 38, el conjunt de Flick guanya per 0-2. En aquesta tarda de diumenge, després d'aquest pont de la Diada, molta gent segurament ens escolteu des del cotxe, que sapigueu que tenim una pregunta per vosaltres, si voleu contactar amb nosaltres, al 628-414-029, Judit.
3: Volem que ens expliqueu les vostres pedrades, no? Per exemple, tenim un oient que ens deia que Fabián té molts bons números per guanyar la pilota d'or i que no l'hauríem de descartar. Aquesta pedrada és fortíssima.
2: Bona roca, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Però com que ha guanyat el Mundial...
3: Exacte. Doncs està
1: a la terna. I la Champions.
3: És l'únic jugador que ha guanyat el Mundial a la Champions.
2: Però no ha sigut important en cap dels equips, no?
3: Home, ha jugat més que Pedri,
1: Amb el PSG sí, però amb Espanya no.
3: Home, ha jugat més minuts que Pedri, jo crec.
2: És que Pedri va jugar molt malament al Mundial.
3: Ja, sí, sí, sí.
1: Cubarsí se la treu de sobre i l'envia per Eric. Eric al primer toc per Rodri. Rodri amb Eric. Bé, aquí la connexió. Se'n va d'excursió. Eric García fa una mitja volta. Té tres homes a sobre. Rodri ho soluciona amb calma. Tranquils, que ja la té Xavi Aspar.
0: S'ha tornat un cop a la cara, Eric. Sí.
2: Aquest nano, que vagi en casco ja directament.
3: Ben.
2: Al final...
3: Com a bon quillo de Martorell.
2: Clar, clar.
1: Lamine Yamal s'emporta la pilota amb dos tios al davant. Encara Lamine Yamal marxa d'una altra vegada del mateix tio. Ha anat enrere per tornar-se-la a fer. Aguanta Lamine, la dona per Rodri. Rodri amb la calma, tranquil. Penja la pilota d'ell, la treu amb el cap.
3: Però què fan aquesta gent?
1: I Eric ja està d'empeus.
2: Semblava el meu avi, xutant una pilota al parc quan arriba... Molt fluixet el Barça.
1: Sí. No està sent el partit més lluït. Cubarsí ve a buscar-la a Rodri. Feia molt tancat al llevant.
0: He de dir que feia molt, però que el Barça no guanyava 0-2 en un partit.
3: Totalment.
0: No, sí, tan
2: ja,
0: fluix.
2: Per ofici, no?
1: Bueno, sí, i amb jugadors tan tancats, diria.
3: Ara entenc com se senten a Madrid, eh?
2: Ostres, és infumable, per això.
3: 15 Champions així, eh? Buah.
0: Sí, però també et dic que crec que...
1: Sí, però el Madrid fa com el Llevant, no com el Barça. O sigui, el Madrid és el que es tanca, no el que ataca.
0: O sigui, el Barça té un 75% de possessió, 75.
3: Sí, però està jugant com el cul,
2: Sí, el tema és que estem jugant molt, molt lents.
1: Ara t'ho arregla Pedri, que fa la centrada i anava Rafinha, la pilota per Xavi Aspar, que la lluita, l'acabarà guanyant. La mitja volta de Xavi Aspar, no s'han entès amb Fermín, se l'endurà Xavi Aspar, apareix per allà Dela. Ara crec que Cubarsí s'ha endut per davant un futbolista del conjunt granota. L'àrbitre no xiula, siguen, el Barça hi va. Fermín no la recupera, vol sortir en tromba. Ara el conjunt granota des de la banda esquerra. L'equip de Luis Castro se li ha acabat l'atac perquè Rodri ha aparegut i l'ha donat enrere per recuperar-la. I aquest és Lamine Yamal. Lamine Yamal al mig del camp. Diu, nois, calma, calma. Som al minut 41, 0-2.
0: Vols canviar de cotxe? Vols una moto nova? Vols triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona?
1: Sí,
0: doncs
1: a tot.
0: Vés a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. I si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat, vés a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe.
1: Pedri amb Lamine Yamal des de la dreta, Brugué i Manu Sánchez a sobre. Hi va Lamine, vol marxar del primer, la vol filtrar entre línies. És bona per Pedri. Som-hi, Pedri, ha anat per terra. No hi ha penal, crec que ha tocat pilota. I torna a ser per Cubarsí al mig del camp.
2: Amb el primer control ja hauria de xutar.
0: He de dir que, tot i que el Barça estigui poc inspirat, crec que moltes de les jugades que estem veient que acaben en res és perquè realment està molt tancat al Llevant. És a dir, ara hem vist una jugada intentant jugar el primer toc, però hi ha tants jugadors del Llevant pel mig que la sensació que ens dona és que el Barça està imprecís. Però crec que té més a veure amb que potser el partit se l'ha de prendre d'una altra manera, no? Jugar més lent, com aquella jugada que ha dit, Marc, que ha dit el Marc de Rodri. Potser el partit demana això i menys electricitat, perquè això afavorirà abans el Llevant, que ve ara Lamine. Oh, li xiula amb falta.
2: No.
1: Falta sobre el futbolista del Llevant, la falta que ha fet el 10 del Barça, i per tant servirà el conjunt de Luis Castro.
2: El que és bastant impressionant és que crec que Gordon ha tocat una pilota en 42 minuts.
0: Fàcil, sí, sí.
8: Pero es que yo creo que ahora mismo es peor. O sea, me da la sensación de que va a peor, que los que llegan son peores todavía que los que estaban. El balón lo tiene Dela. Dela para Tolia.
1: Quina ràdio és aquesta, Eudal?
0: Onda Basca.
9: Sin tregua, ràdio.
2: Sin tregua.
1: Sí, sí, avui és a les opcions d'àudio també de Movistar.
8: El balón, con lo cual decide esperar. Será Tolia.
3: Però és una ràdio valencianista que narra en castellà.
1: Sí.
3: Estic espanyol.
8: Olasa para Sotelo.
1: Compte la pilota a l'espai. Acabarà recuperant Xavi Aspar. Se la treu de sobre Joan García. Compte el regal. El xut des del mig del camp. Molt desviat a l'esquerra de la porteria de Joan García.
0: Qui ha fet aquest regalo?
1: Vinga, metros.
8: Con una cesión apenas 5 metros fuerte, presionado por Víctor García.
0: Sí.
8: Se la quitó de encima Joan.
1: Dígame.
8: Le dejó el balón a 35 metros de la portería Requena. Y le pegó como pudo, pero desviado.
1: ¿Us ha quedat clar quants metres eren o no?
0: 35 metros.
9: I ho ha dit dos cops, eh?
1: Sí, sí.
9: Perquè quedi clar.
3: I com ho sap?
1: Que té un metro.
3: Ah, vale.
1: Mesurat.
0: Bueno, jo vull pensar que són professionals i saben exactament més o menys, no? Això segur també ho podria, sí, ens ho podríem mirar, no? Home, jo crec que tu pots calcular. Si, jo, no, jo perquè no m'ho sé.
3: Però no mentre narres.
0: Sí,
3: et tires no? El triple i si entra, entra.
0: No, no tu però, saps.
2: Però més o menys.
1: Més o menys, ah, sí.
0: Tu saps que on
3: més o menys.
2: De fet, jo et diria que...
0: Està bastant... Sí, perquè si sí, sí, 11 és fins al punt de penal, 22 sí, sí, és fins la corona de l'àrea...
2: No, no, jo no es pareixi a soldador, però hi havia un videojoc que es deia Pre-Evolution Soccer, que quan xutaves les faltes et sortia els metres que estaven i, podria, i et dic que més o menys deuen ser 35 aquests. Imagina't com està.
1: Ara reclamen un servei de banda, Gerard Martín, que només pot respirar la meitat del que respira habitualment. I el Barça servirà des de l'esquerra amb Xavi Aspar. Quan afegiran aquesta primera meitat?
2: Home, espero que res. Que
0: no, bastant, bastant, sí, perquè hi ha hagut un hagut parell d'assistències. Sí, sí.
3: Hòstia!
0: 6 minuts.
3: No agafo el bus, eh?
0: Per cert, la jugada de Gerard Martín ara, fet una sotana dins l'àrea.
2: No, no, increïble.
1: Fermín, al mig del camp per Pedri. A Pedri ningú l'ha avisat, però Pedri és tan bo que ha pogut superar el tio que li venia per darrere, que va, li volia ràpid, entrar nois. I ha acabat sent entrat ell mateix. Gordon, que l'hem anomenat poc en aquesta primera part. Gordon a l'esquerra. Encara Gordon fa la centrada.
3: Mare meva, Gordon.
2: Molt, molt malament.
1: Molt fluixet, tot plegat. I espera que ara ha hagut de fer la falta Gerard Martín.
3: Però què els hi passa a aquesta gent tota l'estona a terra?
1: I groga.
3: Què busca?
1: Groga per Gerard Martín.
3: Foten, li rebenten el nas i s'endú la groga a ell.
2: Però és això que... és groga, des de...
3: No, en cap moment és groga.
1: Podem dir que Gordon ha estat el jugador menys encertat del Barça de la primera sí. part?
2: És que jo més que sí. no... no
0: però, és que, però és que no dius Gordon, pilota. Però i Fermín?
1: Sí, sí.
2: Sí, Fermín, tots una, dos. Raó, sí, sí.
0: Ara.
2: I bueno, Pedri perquè ha arreglat moltes pilotes, però ha tingut algunes errades d'últim jugador, igual que Rodri, eh? No, és que no ha estat ningú massa bé.
1: Ara Fermín i Rafinha s'han intercanviat les posicions. És Fermín qui fa de fals nou i Rafinha qui feia de mitja punta.
0: O sigui que el partit se li està posant cara de Adeyemi i d'Olmo al minut 55.
3: Sí,
2: vaja, totalment.
0: No hi ha dubtes.
1: Es treu la pilota de sobre la defensa del Barça. El rebuig va parar a la banda esquerra. Espera que han servit ràpid. Ha tret la pilota Cubarsí i ara reclamaran un penal sobre Dela. Pot ser que sigui Dela o és Ola Sagasti?
0: Uf. Pot ser patada de Cubarsí a la cara.
1: Sí. Sí. No sé si és Hugo Sotelo o la Sagasti. En tot cas, hi ha un jugador de Llevant estès a l'interior de l'àrea petita de Joan Garcia que ha caigut per un impacte amb Cubarsí i ara Brugué, el capità de Llevant, demana explicacions a l'àrbitre. Tot plegat ha vingut perquè ha servit ràpid al Llevant. El Barça estava descol·locat. I no, ha estat Gerard Martín.
3: Se toca la pilota, perquè...
1: Gerard Martín ha enviat la pilota a la cara d'Ola Sagasti i
0: no,
1: després...
0: No, res. O sigui,
1: no.
0: Li fa falta... O sigui, no li fa falta. Sí que li toca amb la...
1: Una pilotada,
0: ah, és
1: no?
0: Que estan demanant aquí com si l'hagués matat i és...
3: No hi ha res. Absolutament res.
0: No hi ha res. Però per què estan tan enfadats?
3: No sé.
0: Què els hi hem fet, ara?
3: Estan molt crispats.
0: Era penal! Era penal! És que sembla que haguem intentat fitxar a Carlos Espí nosaltres, tio.
1: I a sobre han pagat la clàusula.
0: Mm. Sí.
1: El Llevant l'envia enrere cap al seu porter per Ryan.
3: Qui està de nou, Pedri?
1: Sí, ara feia de nou davant del porter australià. Toca amb el cap Rodri, ningú va al rebuig, Fermín no la caça, Xavi Espart la regala.
3: Quin desastre!
1: Li vaig baixar 0,5 a Xavi Espart.
2: Sí, sí, no,
1: des de la dreta hi va Toljan, apareix per tallar Gordon.
3: És que no hi ha ningú que estigui fent un bon partit, eh? Absolutament ningú.
1: A tot això s'han afegit 6 minuts d'aquesta primera part, anem pel 48.
3: Com a molt Cubarsí, però és que ni... Ningú. Mira, s'escalfa Christensen.
2: Sí, Cubarsí i Gerard Martín, no? Potser. No ho veuré, però bueno.
1: La posarà Dela a l'interior de l'àrea, la toca amb la closca de color groc Pedri i ara Rafinha l'envia llarga a la banda dreta. Veiem si la pot aprofitar la Minya Mal, que haurà de córrer més que Manu Sánchez.
2: Sí.
1: De moment, Manu Sánchez l'acaba tocant i l'envia per Ryan.
0: Llàstima.
1: Li ha anat del canto d'un duro.
3: Sí, molt poquet.
1: Aplaudiments al Ciutat de València, Ola Sagasti des de la banda cap a Brugué, Brugué molt a Sagasti, Ola Sagasti es troba amb Eric, la passada a l'espai, compte que poden fer la centrada, hi ha un tio al segon pal, totalment sol, la toca amb el cap Rodri abans de que la caci Ratkov, Torna a ser pilota per Manu Sánchez. Aguanta l'esfèrica, fa una centrada, ningú hi va, Rodri la torna a treure, intenta sortir a la contra Pedri, falta, i això hauria de ser groga i l'ensenyarà l'àrbitre.
0: Va, 2 minuts i anirem a beure aigua tots.
3: Hugo Sotelo jugava al Celta, no?
1: Sí, està cedit al Llevant aquesta temporada. 49 i mig de primera part. Se n'han afegit 6. El Barça guanya per 0-2.
0: Que també em sembla una cosa de mèrit, anar guanyant 0-2 amb aquest partit i sí, amb aquest rival i amb aquesta tensió a l'estadi. O sigui, trobo que, tot i que segurament Flick fotrà 4 crits al descans, no li traiem mèrit a això, que també és una cosa que... Mira, ara una passada d'Eric terrible.
1: Moltes errades en defensa,
2: sí, sí.
1: Moltes. Eric torna a recollir-la i és Rodri. Queda 1 minut d'aquesta primera part. Cubarsí. Cubarsí cap a Eric.
2: Àrbit!
1: Eric cap enrere per Cubarsí. Enviant-la cap a la banda esquerra per Xavi Espar, que comença a córrer, creua la línia mitjos, encara Xavi Espar, arrenca la moto Xavi Espar, la pot donar amb Gordon, de moment fa una mitja volta i l'entrega a Pedri, Pedri s'espera, Pedri amb Espar, Espar cap al mig per Rodri, queda mig minut, Rodri distribueix cap a la banda dreta, la passada per Eric, l'haurà de venir a buscar la Minya Mal un pèl més enrere, davant d'ell Bruguer. La Minya Mal per Cubarsí damunt la línia divisòria dels dos terrenys de joc. Rep Pedri, Pedri i Rodri, Rodri i Pedri, Pedri i Rodri, Rodri i Eric. Eric a la dreta té a la Minya Mal, de moment s'atura, la dona per Cubarsí, perdó, per Fermín, la demana per Cubarsí, ara sí, cap a ell va la pilota, i l'àrbitre indica el final de la primera part, minut 51, i això vol dir que podem marxar al descans, camí de vestidors. Els futbolistes del Llevant i del Barça, de moment, el marcador, el que us explicàvem ara, 0-2, els 2 gols del Barça que li donen, de moment, una victòria momentània. Hem seguit aquesta primera part amb Estrella Damm, la que ens fotrem ara al descans, i també amb la xarxa Fort de Catalunya. Fem una pausa i ara tornem.
10: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
10: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
12: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
13: Andorra.
14: 96.0.
15: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
16: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada. Fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Cauvella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros, una baixada, o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual d'1,50 m. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o si no...
17: Estàs escoltant el Va de Barça, el futbol a Flashback. Que no nos embauquen.
18: Que si no hacen ver que son del Barça, no lo escucharía nadie.
17: Va de Barça, la retransmissió pels oients més cigaleros.
1: Les 5 i 11 minuts d'aquesta tarda de diumenge. Som els del Va de Barça, el descans amb aquest Llevant 0 Barça 2. Com sempre, a aquesta hora de la tarda el que fem és repassar els missatges que ens heu fet arribar al nostre WhatsApp, al 628-414-029. Missatges que arriben gràcies a Volkswagen.
3: Avui preguntàvem per les pedrades dels oients, no? Una miqueta d'impopular opinions, i n'hi ha bastantes, eh? M'ha agradat aquesta, per exemple. Bona tarda, em tiro una pedrada grossa. El Barça es penedirà d'haver deixat marxar Ferran Torres perquè acabarà sent el pitxitxí del que serà l'equip campió d'Europa.
1: Hòstia, em vols dir? Aviam, que sí, que està marcant, que Ferran segueix tocat per la vareta, però el PSG té molta competència. O sigui, tens a Dembélé, a Kvaratskhelia, a Doué... Són tios que any rere any van fent gols, especialment Dembélé.
3: I que Ferran és més d'empènyer-les, per això fa gols, també.
1: També.
3: Una pedrada que... I puc arribar a estar una miqueta d'acord, però em sembla duríssima. Diu així, diu, Pedri és boníssim, però tenim una tendència molt gran a convertir cada actuació seva en una actuació històrica i tampoc cal.
2: Estic molt d'acord.
1: Jo discrepo
7: per al·lusions, sí? Per al·lusions com a persones que sí que... Això és una faltada cap a vosaltres, que pobrets, no esteu a l'estudi, però des del camp, jo crec que la tele ens... no diré que es perjudica l'opinió, però una mica sí, És que...
3: Jo crec que passa que és un jugador molt vistós. I això fa que tot el que veus que fa és molt bo. No? Vull dir, és un jugador molt de trepitjar la pilota.
2: És molt bo, però ens fem moltes palles amb ell, és veritat.
3: Estic d'acord amb el Marc.
2: Sí, jo sí. I amb Rodri passa una mica el mateix. Fa qualsevol control i... jugadoràs, bueno, a veure, calma.
3: Perquè són jugadors aquests que necessiten poc espai per fer coses.
7: Fèiem el mateix amb Xavi i Iniesta.
3: Bueno, clar, és el tema dels migcampistes, no? Potser també.
2: I perquè queda... O sigui, valorar aquest tipus de futbolista fa la sensació de que saps de futbol.
3: Ja.
2: O sigui, tu dic que Rodri és boníssim.
3: Ja.
2: Vull dir que Lamine Yamal és molt bo.
3: És evident, no?
2: Exacte. Sí. En canvi, tu saber veure que Rodri és molt bo significa que saps de futbol.
3: Ja.
2: I a vegades jo crec que això...
7: El que és boníssim és Brian Farillas.
2: Aquest és molt bo. Això sí que és una pedrada. Això és una pedrada, però...
1: He vist només un partit de Brian Farillas a la meva vida i no em va sorprendre.
7: Que no sé ni qui és. O sigui que
2: no
7: sé,
2: vistos,
7: sé
2: no?
7: Quina cara fa perquè m'hi vaig fixar a pretemporada, però ni idea.
1: O sigui, a mi Brian Farillas és com el Tomi Marquès de l'any passat, que vale, saps? Però no em sembla... Guardeu el tall,
2: sí. Sí, sí. A tu la de Tomi Marquès t'ha marcat bastant, no? Sí.
1: A mi em va flipar que per un tio... No gaire, o sigui...
3: Que havia jugat 4 estones.
1: Ha jugat 9 minuts a la Lliga, haguem tret 11 quilos. Em sembla la millor operació de l'estiu de Deco.
3: I lo de Dro també és increïble, realment, Ni un gama se supo,
2: Dro un altre que li ha anat bé,
1: Sí, però Dro va voler marxar ell. Sí, compte, a Tomi Marquès necessitàvem cash i vam intentar empènyer-la. Especialment Deco, que se'n va anar a Portugal a parlar amb el Braga i va dir, oi que us hem cascat, Pau Víctor? Doncs ara us cascarem a Tomi Marquès. I pagareu al gust i les ganes.
2: Tinc un tio aquí al maletero del cotxe lligat.
1: Se llama Tomi.
2: És
1: mi amigo Tomi.
2: A partir d'ara viurà aquí amb vosaltres.
1: Efectivament. I el van cascat allà.
3: Mireu, una altra pedrada grossa, i amb aquesta sí que no hi estic d'acord, és el Barça de Guardiola està massa idealitzat. El de Flick és més dinàmic, més divertit i amb més gols.
2: Jo no ho compro, però a mi m'encanta el Barça Flick.
3: A mi també m'agrada.
2: És més, a mi, jo connecto més amb aquesta plantilla que amb la del Barça Guardiola, això sí.
3: Val, si això t'ho compro també, perquè hi ha com més connexió amb els jugadors de la Masia.
2: Són més
3: no?
2: divertits, també. Sí, vull dir, perquè... Els de Guardiola eren uns ciesos tots. Vull dir,
7: compte que hi ha un canvi, Hi ha un canvi aquí, i és que, Marc, ets més gran que la majoria dels jugadors de la plantilla del Barça. I, en canvi, amb Guardiola eres més jove.
3: T'està dient pedo.
2: Clar,
7: collons!
2: Vale, m'ha dit pedòfil, però... No. No, però vols dir que aleshores no té sentit que...
7: Jo crec que el que vols és que et vols acostar a
2: l'esperit. Ah, síndrome de Peter Pan, tens raó. Sí, això sí que
1: jo...
2: Vamos, segur.
1: Jo us diré que quan millor m'ho he passat amb el Barça ha estat amb Guardiola, però el Barça que més m'ha agradat ha estat el de Luis Enrique.
7: Allò era increïble,
3: allò, perquè tenies aquells tres allà dalt, que era un...
1: Per mi era brutal.
3: Sí, sí.
7: Els partits acabaven tots 7-2. Sí.
1: És que el partit d'avui amb aquells tres no aniria 0-2, aniria 0-5 ja.
3: L'altre dia pensava, com seria ara si, per exemple, haguéssim fitxat a Gabriel Jesús?
1: Perquè Jesús!
3: Quan vam fitxar Luis Suárez estava...
2: Digueu-ho bé.
3: Jesús.
2: Bueno.
7: De fet, ho hauríem de dir
1: en
7: català.
1: Com es diu?
7: Gabriel Jesús.
3: Gabriel Jesús.
2: Ho diu com si estigués molt cansada. No?
3: L'altre dia pensava...
1: Està cansada de nosaltres.
3: L'altre dia pensava que és molt heavy que vam fitxar a Luis Suárez i ens va arribar castigat per haver mossegat a un tio.
2: És veritat.
3: Sí. És molt fort,
1: fins
3: això.
1: Fins al novembre.
3: I és una cosa que em penso moltíssim.
7: No, de fet, va debutar al Clàssic.
3: Mira, no tenia la dada.
7: El 20 llargs d'octubre.
3: Però com seria ara? Us imagineu? Això seria impossible que passés ara. No, el Barça ara no fitxaria mai un tio que estigués... Per molt bo que sigui.
2: Però és que era molt bo.
7: Era a part de que era molt bo, però li podia haver passat, per exemple, amb Julián, que fessis que s'hagués arribat a una mena de rebel·lia, no?, per part de Julián.
3: Però és diferent, estem parlant d'un tio que va mossegar un altre.
2: Bueno, però si tu ara diuen que Julián li ha mossegat l'orella al Xolo Simeone...
3: El Julián no ha mossegat mai a ningú. Aquest és el seu problema, per això està allà...
2: Però si ho fes, jo el fitxaria.
3: Ah, no, clar, però estem parlant de coses diferents.
2: Bueno, no ho sé.
3: Bueno, en qualsevol cas, voleu més pedrades o no?
1: Sí, tira, més tirant.
3: Bona tarda, Bada Barça, demà torno a la feina. Avui una victòria més per assegurar aquest lideratge. La meva porra és 0-5, de maneta en maneta. Aquesta és la meva pedrada.
13: Doncs mira, escolta.
1: De moment en portes dos,
13: quasi ja. Quasi a meitat de camí estem.
3: Sí, Déu t'escolti. Més, la meva predicció la porto dient als meus col·legues des de fa dies, però jo crec que no guanyarem la Champions. La meva pedrada és que ens cal una altra hòstia abans d'aixecar la sisena.
1: Val.
2: Ostres, jo tinc la cara ja plena, eh?
1: Sí, però... jo també. A mi aquest any no em va bé, fotre-me la
13: vida.
2: Jo no ho sé, tu.
13: Jo crec que hi ha una... Vaig llegir l'altre dia una mena de teoria de la conspiració o alguna cosa així, que abans de guanyar les últimes dos Champions, el Barça havia encadenat dues eliminatòries. És a dir... El 2015, no?, que guanyem la Champions, la temporada anterior ens elimina l'Atlético i l'anterior ens en fot set un equip. I crec que en el del 2011 passa el mateix, que el 2010 t'elimina l'Atlético o alguna cosa així i a l'anterior un equip te'n fot set. Vull dir que crec que... Vaja, potser aquest any torna a passar. Ens en va fotre set a l'Inter, ens va eliminar l'Atlético, doncs tocaria ara, no?
1: A mi no em va bé aquest any fotre-me-la. M'estimo més que sigui un altre any. Aquest any ja
13: toca. Ja, jo crec que aquest any... A més, després de guanyar el Mundial a Espanya, el Barça també va guanyar la Champions.
2: Sempre hi ha, si busques d'aquestes, però no ho sé.
1: Judit, t'has recuperat després de veure l'anunci que has vist per televisió?
3: No, sí, ha sigut completament traumàtic.
1: Ha vist un anunci d'uns desodorants on la primera imatge és Llorente posant-se desodorant despullat.
3: No, és que he vist molta xella.
1: Després, Ferran Torres.
3: Tota l'estona xelles.
1: O sigui, Llorente, Ferran Torres i després qui més sortia? He vist...
3: Ah, Oyarzabal.
2: No és negacionista el desodorant?
1: En principi...
3: Deu portar parabens. Jo crec, una mica. No ho sé, però totalment traumàtic aquest anunci, eh? Voleu més pedrades? En tenim moltes, eh?
1: Tiren una més, però és que he d'explicar-vos una cosa de Meroil.
3: Vinga, molt ràpid. La meva pedrada és que Mbappé serà la pilota d'or i la Minu serà els 6 anys següents.
1: Doncs...
13: No és mal, no?
1: No està mal tirada. Aviam, si voleu una benzinera a prop, què?
2: Què?
1: Meroil, bé, Víctor. Vale. I que tingui carburants de la màxima qualitat i el millor preu, què busquem?
13: Meroil.
1: Per què? Perquè són les estacions de proximitat. A més, a...
2: Meroil.
1: Teniu targetes amb descompte directe per estalviar només a les estacions?
2: Meroil.
1: Doncs ja està feta. Ja està. Ja pots tirar-ho dalt.
2: Meroil.
17: El show del Barça. Bada Barça.
13: Per cert, recullo la pedrada de...
1: Meroil.
13: De Meroil. Sobre un oient que ens ha dit això de Lamin i...
2: I Mbappé.
13: I Messi. No, Lamin i Messi.
2: Ah, Messi, sí.
13: Lamin porta... marca, diguem, un gol cada 210 minuts. Marca un gol cada 210 minuts. Messi marcava un gol cada 95.
3: És que estem parlant de...
13: Estem parlant d'una cosa...
3: És el nom de Déu.
13: Clar,
2: també és veritat que Messi va començar a marcar gols molt més tard que Lamin. Vull dir, la faceta golejadora de Messi, jo crec que apareix als 20 anys. 20, 21, poder, no ho sé.
3: Sí, quants anys té Messi quan debuta amb el primer
1: equip? Jo crec que en té 21.
3: Tants?
13: No, debuta
2: amb 19.
1: Sí, però quan 19. Comença a ser realment influent...
13: Clar, és quan arriba Guardiola.
2: Sí, 21 o 22.
13: Però és que jo crec que Lamin, més gols i assistències que els que va fer la temporada passada...
3: No 17 crec anys que seria Messi quan va debutar?
2: Com?
3: 17
13: no,
3: anys.
13: Sí, el debut... Clar, però estem parlant d'un debut d'un partit i ja no torna a jugar
3: clar,
13: més.
3: Clar, però és que Lamin... Devia debutar amb 15 o 16.
2: Amb 15 o 16, sí.
13: Mireu, per exemple, els registres golejadors per temporada de Messi són un gol, 8, 17, 16, 38, 47, 53, 73.
1: Hòstia.
13: Això és en els 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en els 8 primers anys. És a dir, triga 8 anys en arribar als registres de 73 gols per temporada.
2: Clar.
13: Lamin en va fer 24 i ja ens va semblar extraordinari.
3: Que Lamin, o sigui, que Messi és Messi.
2: No,
3: i
2: Lamin va pel camí. El que passa és que jo el que li vaig fer després de Messi...
3: No, és que és una cosa...
2: Molt complicat. És que va fotre 50 gols a la Lliga Espanyola.
3: Sí. Jo crec...
1: I que ha sostingut tots els anys.
2: Exacte.
3: Jo crec que estem ja... Hauríem d'anar-nos mentalitzant de veure aviat una foto d'aquestes al seu Instagram escrita en majúscula, perquè així és com escriu les cartes de...
1: Sí.
3: A la que digui que retira. Jo crec que està més d'hora... O sigui,
1: més a prop que lluny.
2: No voldrà arribar als 1.000 gols com Cristiano?
13: Que va,
3: si ja s'ha retirat de la selecció, que era el seu motiu de viure...
2: Ja, però... Diria que em porta, no sé, li deuen cada 50, eh?
3: Jo crec que ens hem d'anar preparant, eh?
1: Tu creus que
2: a mi m'és igual, any... perquè he de dir que no l'estic gaudint jo ja. Sí.
3: Bueno, no, clar.
2: Vull dir que sí, jo no segueixo la MLS, m'és igual. El Mundial el vaig tornar a gaudir una mica, però vaja, que no, a mi no em farà massa mal. Jo el dolor ja el vaig passar el dia que va.
3: Jo crec que l'estiu que ve...
1: O sigui, tu, Judit, creus que aquest any pot ser l'any final de Messi?
3: Jo crec que pot ser l'últim de Messi. Crec que sí. Tant
2: de
3: bo no,
2: eh? El que ha passat de la selecció, sí, del seu pare i tot, podria ser, sí, sí.
3: Quan potser té contracte amb l'Inter de Miami, ho desconec, però a més, Messi l'any que ve farà 40 anys, eh?
2: A més, a Messi té ganes, no?, de tornar aquí, pel que tinc entès, o sigui, vol viure aquí, no?
3: Els seus fills són catalans.
2: Per això...
1: És que estava pensant en Jordi Pujol, també, que també està a punt de tancar sessió.
3: Sí, que l'altre dia va donar una entrevista.
1: Sí.
3: En la que va dir que no es trobava massa bé i crec que podíem rescatar uns quants talls.
1: Jo crec que... Què hi ha hagut abans? O sigui...
3: Ja, vols fer una necroporra. Vida deixarem... esportiva de Messi.
1: Quan
3: o
1: deixarem
3: vida...
1: de tirar talls de Jordi Pujol i quan deixarem de veure gols de Messi?
13: No, jo el que diria és que si li posem una reverb, els talls de Jordi Pujol seran tots com si vinguessin des del cel.
3: Aviam. Jo crec que hem de fer una necroporra de talls
2: ara,
3: de...
2: Jordi Pujol, com baixi una mica la temperatura, és possible que... refredat, tonto.
1: President.
6: De salut estic bé. Home, jo noto que no crec el mateix que abans, però estic bé.
1: Val.
6: Estic bé, bueno. sí, estic bé.
13: Jo el vaig sentir l'altre dia en una ràdio que no és la nostra.
3: Sí, és aquesta entrevista que va donar.
13: Però no era una entrevista, l'havien preguntat sobre com va viure ell l'atemptat a les Torres Bessones.
2: I què va dir?
1: Li podem dir a l'Eudald que ens deixi, sí, que tregui el
13: somvient? Sí, treu l'ambient perquè estem sentint a Víctor García i només ha de parlar un Víctor García a la vegada, si us plau.
1: Ara, perfecte. Ara, Eudald, gràcies.
13: Això, parlava de com va viure ell l'atemptat a les Torres Bessones.
3: Farà 97 anys l'any que ve, Jordi Pujol.
13: 97!
2: Tu estaves viva amb les Torres Bessones,
3: sí,
2: Judit?
3: Sí, tenia,
2: però molt petita era.
3: Tenia un any i un mes.
2: Un any.
1: Clar, no recorda res del moment.
3: No, l'altre dia em van explicar que era la platja. Bueno, pues vale.
13: Que tu estaves a la platja en aquell,
1: sí,
13: moment.
1: Sí, no, les Torres no.
3: Bueno, també, no. També, no vull dir.
1: Les Torres no hi eren.
3: Del mar, les Torres.
2: Amb un any anaves a la platja, ja?
13: Jo també,
1: sí. Bueno, allà a Torelló van d'hora.
3: La platja de Torelló és millor que la de Madrid.
2: Clar.
1: Per cert, nois, que ja canvia el Barça. Marxarà. Ostres. Gerard Martín.
3: Vamos!
13: Què vol dir vamos?
3: El meu nen prodigi.
13: Però no ho he entès, això.
3: Jo me l'estimo molt, en Christensen, eh?
13: Ah, val. Però ja, semblat però que odiaves a Gerard Martín.
3: No,
2: sí que l'odies una mica. Gerard Martín, l'altre dia vas dir que no volies de titular.
1: Nois, ja canvia el Barça. Un canvi que coneixem amb Sarsa Volkswagen.
14: Momento Sarsa Volkswagen patrocina aquest espai.
1: Aquest canvi que comentàvem, el de Gerard Martín, que deixa el seu lloc per Christensen. Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen D-Roc, segur que us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions i també el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el comprareu? Doncs a Momento Sarsa Volkswagen. Per l'atenció, per l'assessorament i també per la confiança. Momento Sarsa Volkswagen a Terrassa, Granollers, a Manresa, a Vic i a Sant Cugat. Hem conegut aquest primer canvi del Barça, que arriba al descans, home per home. Marxa Gerard Martín i ha entrat Christensen.
3: Jo ara voldré saber què fèieu vosaltres el dia de l'atemptat de les Torres Bessones.
1: Jo també estava a la platja, Judit.
13: Jo estava al sofà de casa meva amb la meva senyora mare mirant les notícies.
2: Jo,
13: o sigui, estava posat.
3: Tu ja fumaves, Marc?
2: Sí. Jo,
3: o sigui, tu, Marc, et vas comprar el teu primer paquet de tabac amb pessetes.
2: Amb 5
3: Ets
2: anys.
3: Molt gran, eh?
2: Amb 5 anys. Bueno, quan tu amb un any anaves a la platja, jo amb un any ja fumava. I amb dos ja ho vaig intentar deixar, no vaig fracassar i fins aquí està. Bueno, el que hi ha, vaja.
1: És a punt de començar la segona part del Ciutat de València. 0-2 al marcador amb aquest canvi, amb Christensen, que ocuparà el lloc de Gerard Martín i, per tant, tindrem un altre cop aquesta parella de centrals formada pel futbolista danès i també per el futbolista català. De moment parla l'àrbitre amb Brugués i amb Rafinha, els dos capitans.
2: I toca
1: àrbitre.
2: Molt, no?
1: Sí, no sé
2: què... Perquè els toca tant.
1: Sí, perquè és veritat, es toca molt.
3: És com
2: oi?
3: Un...
2: Molt, molt pesadet, no? Tocón, no?
1: Sí. És una persona que toca molt.
2: Ja està.
1: A punt per començar la segona part al Va de Barça.
3: Àrbitre, sisplau, que és tard.
1: Bona sintonia, Eudald Puig.
3: Però per què es queixen tant avui? Què els hi passa a aquesta gent?
13: Thai Center.
2: Àrbit!
1: Tu solo déjate.
2: Ui, ja té un
3: parill. Com se t'està posant la porra, Emma.
2: És que ja té un parill.
1: Veiem una imatge Joan Laporta. Mentrestant, Rafinha segueix discutint amb Brugués i amb l'àrbitre i no sé a què estem esperant.
13: Però no ha començat, no, la segona part?
1: No.
2: Home, t'imagines que estan jugant els altres?
1: Sí, estan parlant aquests aquí al mig. Però no sé de què parlen.
2: Home, de casa, no? Imagino.
1: Estan debatint.
3: Tu creus que Islàndia hauria d'ajuntar-se a la Unió Europea? O...
13: Sí. Ah, pot ser que estiguin atenent algú o no? Pot ser que estiguin atenent algú a la grada?
3: Jordi Pujol.
1: Aviam si estarem fent el burro i és el que diu el Víctor.
13: Home, els jugadors del Barça i del Llevant estan...
3: No fem broma, que ara estarà que un aficionat...
2: No, home, no. Està allà.
1: Doncs mira...
3: Està tot correcte, està tot correcte. Mm...
1: Era precisament segurament per això, no? Per un tema mèdic a la...
3: Però està tot bé, no? Vull
1: dir... A la graderia.
13: Sí, sí, sí.
2: Un cop de calor.
13: Home, és que... De fet, ara, per cert, el porter del Barça, Joan García, és qui té el sol de cara, per tant, haurà de vigilar en aquestes jugades per banda esquerra del Llevant.
1: Ha començat la segona part, xiula l'àrbitre i l'esfèrica ja la té a Llevant, que buscarà la primera jugada d'atac d'aquest segon temps. Recordeu que al Bada Barça us estem explicant aquest partit gràcies a la xarxa Fort de Catalunya i també a Estrella d'Am. Compte la pilota a l'espai perquè la busqui aquí Lamine Yamal, que la pot deixar. Interior de l'àrea, Lamine Yamal fa el retall, encara Lamine Yamal, segueix Lamine Yamal, vol provar-ho. Pilota enrere, l'acaba regalant, intenta recuperar-la Fermín, sense fortuna. Hi havia fort de joc, servei per el conjunt de València, per l'equip de Luis Castro.
13: Era fora de joc de Lamine Yamal a l'inici de la jugada, sí.
1: Us ha quedat clar quants aficionats hi havia?
13: Visca.
1: Compte la pilota a l'espai per Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha. Aguanta Rafinha, Lamine Yamal al retall. Acaba traient la pilota a l'interior de l'àrea. Penal. Penal favorable al Barça sobre Lamine Yamal. El primer minut de la represa, 0-2 i penal de l'equip de València, de l'equip de Luis Castro, ha estat Mandy, l'home que ha fet caure a Lamine Yamal.
13: L'àrbitre fa cara de dir, que, a veure, si li has fet penal, com no te l'he de xiular, saps? Li ha quedat dos vegades la pilota enrere a Rafinha, crec que el terreny de joc potser no és l'hòstia. Hi ha mans de Mandy i després hi ha trepitjada a Lamine Yamal, per tant jo crec...
3: Les mans són mans, però clamoroses.
2: Sí, sí. Hem de xutar dos penals.
1: I, per cert, Rafinha ha deixat Adela assegut exactament igual que el dia del Feyenoord, els dos jugadors del conjunt d'Holanda.
13: I s'ha de dir que si no arriba a ser penal per mans, ho hauria estat per la puntada després. He de dir que el defensa del Llevant...
3: Em sembla més pal de les mans, però...
13: Estava més preocupat de fer veure que no l'havia tocat, s'ha adormit i quan li ha passat la 20 per davant, doncs li ha picat la pilota.
2: I Rafinha li ha cedit a Lamine el penal.
3: Bueno, és que li han fet a Lamine, però...
1: Des dels 11 metres, Lamine Yamal està preparat, l'àrbitre xiularà i el penal l'intentarà transformar al 10 del Barça. 47 de partit. I va Lamine! Gol! Els de penal també valen. I aquest, a l'inici de la represa, rebenta el marcador amb un 0-3. Tots els plans que podia tenir el conjunt granota de cara a aquesta segona part, segurament encara volen més pels aires. Marca Lamine des dels 11 metres. Llevant 0 al Ciutat de València i al Bada Barça. Barça 3.
13: Gol de penal de Lamine Yamal. Els últims els havia xutat Rafinha. L'últim, de fet, l'havia xutat Rafinha contra l'Elx a la primera jornada. Lamine s'ha de dir que n'ha fallat uns quants amb el Barça. De fet, el va fallar a camp del Girona i no sé si hi ha algun més, però aquest és el que sí recordo. Per tant, gol de Lamine, que suma 56 gols amb el Barça.
3: Aprofito per comentar que ma mare m'escriu i em diu, Judit, no érem a la platja, l'11S.
13: Epa, fake news.
3: Fake news. Érem a Santa Eugènia de Berga, que no està a Berga ni està a la platja.
2: No té platja.
13: Perfecte. Per tant, el que m'interessaria saber, si tens la teva mare en línia, és amb quin record estàs confonent la caiguda de les Torres Bessones per afirmar que estaves a la platja.
3: No, en cap dius, si tenia un any, quin record vols que tingui?
13: No, però tu estaves molt segura que eres a la platja.
3: Però perquè jo...
13: Per tant... Ets
3: molt saborós.
2: Perquè sempre estic a la platja.
13: Ja, potser era un altre esdeveniment, no?
1: Víctor, està igual de segura que el dia que va dir que no plouria al Camp Nou i tu i jo vam sortir allà, que podríem ser la Sirenita.
13: Que hi va haver una pedregada, nano.
3: Mira, Jordi ens diu, jo estava de vacances a Alemanya amb la meva ex, acabats de discutir. Me'n vaig anar a l'hotel i vaig veure en directe com el segon avió xocava.
1: Pensava que anava a dir, vaig veure en directe un gol del Barça, saps? No. Com de que la posarà al llevant des de l'esquerra o la Sagasti, posa el cap Fermín, allunya la pilota, servei de banda favorable al conjunt de Luis Castro.
3: Eudal Puig, tu havies nascut? No, no?
19: Incorrecte. No, exacte, no havia nascut.
3: Llavors és correcte.
19: Sí.
1: Gràcies, muy amable.
19: No, anava a preguntar, quan va passar l'atemptat, després a nivell espanyol, en aquest cas la Lliga, es va aturar o va passar alguna cosa?
13: No, de fet el Madrid va jugar el mateix dia i va fer més audiència al Madrid que el seguiment de les notícies.
3: Que parlen molt bé d'Espanya, això.
13: Sí, sí.
19: Però no van fer ni un minut de silenci, no van dir res.
13: De silenci em sembla que sí. Però diria que sí.
2: Dos, un per cada torre.
1: Sí. Per favor.
20: I ara... passar el dia.
1: Christensen, a la zona defensiva, l'envia per Xavi Espart a l'esquerra.
19: Hem canviat a Punt Ràdio, si voleu.
1: Com sona això.
21: Sí. Està a un nivell altíssim. No? No. Dius, anem a entrar per ací? No.
1: Per ací tampoc. Espera, que el Barça recupera la pilota, són 4. La pilota a l'espai, la deixa d'esquena, Rafinha, Rafinha amb Rodrigo. Rodrigo, Rafinha, Rafinha, Rodrigo, Rodrigo a l'esquerra. Podries provar-ho? Massa llarga, Rodri. Massa llarga, però Gordon la salva. Aguanta Gordon, línia de fons. Intenta marxar, se li ha fet petit el terreny de joc. Crec que ens anem a la cantonada. Corna pel Barça.
3: Estem jugant com jo un diria, cul avui,
13: espera un moment. Jo diria que aquest terreny de joc...
2: Pot ser,
13: És, però vaja...
3: zona zero.
13: Moqueta d'aquestes que posa la gent a les terrasses,
2: Igualment, Rodri va amb la grua,
3: Ha intentat fer una elàstica.
1: Sí, molt mal feta.
13: Bueno, perdona, ha tret un córner, Un respecte.
1: Corna pel Barça des de l'esquerra. Aviam si el picarà en cura o en llarg. De moment hi ha 1, 2, 3, 4, 5 homes a la rematada a l'interior de la petita.
13: Esteu molt mal acostumats, que esteu cridant molt per anar guanyant 0-3. Sí.
1: 51 de partit, 0-3. Ryan atrapa la pilota.
13: Sabíeu que Estrella Damm...
3: No me grites!
13: No, pues sí, te voy a gritar. Sabíeu que Estrella Damm fins a dia d'avui celebra fet servir la recepta original de l'any 1876? Neix l'estrella que porto al cor? Doncs és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm, 100% ingredients naturals, 100% amb Ràdio Flashback i el Bà de Barça.
1: Està escalfant Koundé,
2: Però aquest partit no necessita Koundé.
3: I a Bernal, Olmo,
1: Koundé també.
2: Olmo sí, perquè Fermín avui...
3: I Bernal també, Rodri, no estaria malament que se'l canviés, vull dir, les coses com són.
13: Jo us diria que amb 0-3 les rotacions anirien perfectes.
1: Sí. Fins i tot us diria que Valde una estona...
13: Per què? Que entri Cancelo?
1: Jo posaria Valde, per no perdre'l.
3: Ja m'està començant a fer pena, ja.
1: Clar, per no perdre'l.
13: Però per no perdre'l, si és el tercer jugador, és com si haguessis de posar Chesney... per no perdre'l.
1: Jo et diré una cosa, i vaig dir a la pedrada, però Valde, en la seva millor versió, és millor que Xavi Espart i que Cancelo.
2: Ui.
13: No.
1: En la seva millor versió, Valde?
2: Però quina és la seva millor versió, Jordi?
1: Hòstia, amb Xavi, per exemple,
13: però que Valde només sap fer dues coses, tio, i Xavi en sap fer quatre.
1: En la seva millor versió...
2: No ho sé.
1: Però és que Xavi Espart no l'he vist al seu llindar encara. Per tant, amb el que he vist fins ara, el millor Valde seria titular. Per mi,
2: Jo no sé si és millor que Cancelo, però bueno, no ho sé.
3: Jo crec que el millor Valde...
2: Són jugadors molt diferents tots,
3: Clar, aquí està. El millor Valde, davant d'un gran equip com un PSG, un Bayern, jo el posaria abans que Xavi Espart. Perquè crec que et dona una profunditat i una... o t'aporta tant en atac que et val la pena tenir-lo.
2: Però si decideix... És la persona que pitjor decideix en atac.
3: Bueno, perquè només té una cama...
2: Quan ha d'anar a la línia de fons no va, quan ha d'entrar al mig no entra, ho fa tot al revés, a mi em sembla...
3: A mi em sembla que defensa molt malament, però que decideixin tan malament...
2: Em sembla bastant dolent, ofensivament.
3: A mi, els bons partits de Valde, que, de fet, si recordeu que quan Xavi se'l queda, l'anaven a cedir aquella temporada, a Valde.
2: El problema és que jo el de Xavi ho he oblidat.
3: O sigui, Valde l'anaven a cedir, la primera temporada de Xavi, Valde l'anaven a cedir.
2: Ara no recordo aquest nivell que dieu de Valde.
13: El tema és que aquella temporada que el Barça fa el rècord de porteries imbatudes, jo és de les temporades que més m'he avorrit
0: veient el Barça.
2: Clar, el millor jugador era Araujo, eh?
1: Jo us recordo que Valde va seure Jordi Alba. Ja eren els últims anys de Jordi Alba, però... Compte, que se l'endurà Requena. Requena cap a la dreta per Dela. Dela fa la centrada. Jo ho hauria fet millor. A les mans de Joan.
0: Però, en canvi, ho ha fet millor que la que va fer Araujo l'altre dia contra el Fulham.
3: Hòstia, sí.
0: Oi, Joan!
1: Oi, Joan García, compte l'error, el xut, fora! Uf!
0: Joan ha, servit de porteria i directament ha xutat a l'esquena, no sé si de Pedri o de Rodrigo.
2: Rodrigo, que vaya, quin dia Rodrigo.
4: En el lateral esquerre, amb Jesús Gallà, és el nou director esportiu del València.
5: Si li faltava actors a esta xarlota,
1: sí, sí. Ja tenim... Joan García amb Rodri. No sé de què parlen del València, estem veient allà avant. Però sí que li ha donat un cop a l'esquena amb la pilota i aquí ha nascut la jugada. Compte al cor.

0: concessionaris Volvo de Catalunya.
1: El partit d'avui crec que és proporcionalment gols, mal joc del Barça al camp...
0: Perquè hi ha més distància.
1: Sí, no? Sí, totalment.
0: Sí.
2: Té la pilota el conjunt de Hansi Flick.
0: Perquè recordem que habitualment el Barça, quan juga així, perd.
2: L'entrega de Xavi Espart és dolenta una altra vegada i recupera...
1: Qui triareu com el millor jugador del partit? A Lamin, perquè ha fet dos gols, però és que és un desastre de tot l'equip aquest partit. Sí.
2: Lamin Yamal per la dreta, en vol sumar un altre, encara Lamin, l'Estavella contra el defensa, se l'endú Manu Sánchez, que volia evitar el servei de banda i no ho ha aconseguit. Severa Lamin Yamal.
0: És que a mi el partit de Gerard Martín no m'ha desagradat, però com que també, pobre, ha estat només mitja part...
2: Pedri, Gordon, Gordon, Rafinha, el xut de Rafinha, fora! Ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria de Ryan.
1: Demana córner?
0: Pot ser que hagi dit el Jordi Gordi?
3: Gordon.
2: Pot ser?
0: Pot ser que hagi dit Gordon?
2: Pot ser,
0: no. M'ha semblat... Pues a punt de sumar una nova assistència a Gordon, eh?
1: Gordon. Sí, era córner. Era córner. La toca d'ela. Ja ens estan robant.
3: Què dius?
1: Que sí.
0: Mira, aquesta serà la meva pedrada, que fa una pinta que el dimecres o... On anem el cap de setmana?
2: A Sevilla.
0: Anem a Sevilla. Buf. És que tots els ingredients perquè hi hagi un atracament majúscul i equilibrar les coses abans de l'aturada de seleccions.
1: Vinga, Rodrigo, rei.
2: Rodri amb Cubarsí. Cubarsí a la dreta. El partit contra el Sevilla tornaré a fer el mateix joc que m'han dit de sempre, que és el de Sevilla a venir, que ja el tinc guardat. I aquest any he vist que també hauré d'estar pendent del partit de l'Elx, perquè juga Lemar.
0: Ostres!
2: I jugarem Lemar de Bien. I aquest ja...
3: La mar de bo, sí, sí.
2: Són els dos que faig cada temporada, llavors els tinc ja marcats al calendari i ja us aviso que passarà.
3: No, si és que el teu sou està tan ben pagat.
2: Però és que, clar... és la meva escatima... escamatització dels partits del Barça. Tinc un calendari i a cada lloc vaig apuntant alguna merda.
3: Dia 28, la mar.
1: Està fresc i viris.
2: El Barça intenta lluitar per recuperar aquesta pilota des de la banda dreta, intenta sortir el llevant a l'espai, compta per Víctor García, però hi havia Joan García. Pedri, Gordon, Gordon, Rafinha, el xut de Rafinha. Eudàlit, massa ràpid.
3: Gordon.
2: Ja ha tret el dall. Pilota a l'espai, aviam si la baixa Rafinha, intenta treure la Dela.
1: Gordon, l'uruguaià de l'Atlético de Madrid i Gordon com un maig.
2: Pedri, Gordon, Gordon, Rafinha, el xut de Rafinha. Vinga, Lamine Yamal amb Rodri. Ara la gent ja no sap quan és real. Ara l'àrbitre al mig. Ara sí que hauries de cridar, Judit. És que crec que ho hauríem de fer tots quatre a la vegada.
1: És com si tinguéssim tot el regle avui, eh? És molt guai, m'està encantant.
2: Hem de fer-ne un tots quatre a la vegada.
3: Ho hem d'aconseguir, eh?
2: Pilota per Lamine Yamal, que no acabarà rebent. Sí que el llevant intenta jugar per la seva esquerra. Se l'estan jugant molt. Manu Sánchez, a terra, Eric.
3: Una cosa que faci canvis.
1: És un desastre el partit.
0: Que faci canvis i que es mirin allò de la gespa. Jo vaig a mirar si algú més ho està comentant, perquè...
2: Mira, hi haurà tres canvis per part del Llevant. Mentrestant, amb Volkswagen, anem a repassar alguns dels missatges als oients. Judit, el 628-414-029. Avui parlem de pedrades.
1: Sí, us demanàvem quina és la vostra pedrada per aquesta temporada o en tornar al Barça, i n'hi ha algunes com aquesta. El Guide ens diu: la meva impopular opinió és que Rafinha farà una davallada després de Nadal, que ens penedirem de no haver fitxat un nou. Tant de bo m'equivoqui.
2: Hòstia, espero que no. En tot cas, al gener intentarem tornar a provar, aviam si ve...
3: Julián, no?
2: Julián, no?
1: Té bastanta mala pinta, eh, David?
3: Jo és que Julián ja no pagava més de 80 milions, per ell. Pagaríeu 150?
2: No, ara mateix no, però si vindrà a ser suplent de Rafinha. Compte que se l'emportarà al llevant. És Víctor García, encara Víctor García. S'ha fet a tothom, el xut, sota pals, Crispense.
0: I Cubarsí la toca també, el xut, eh?
2: Entre els dos centrals han aconseguit aturar aquesta pilota que anava al fons de la xarxa. Primer Cubarsí i en última instància Christensen, perquè Víctor García era l'home que havia intentat perforar la xarxa del Barça. La passada enrere per part de Llevant, que ara s'aboca a la porteria contrària. Banda dreta per Toljan. Toljan té de davant a Gordon. Toljan activa a l'espai a Bardelli, que ha anat per terra. Falta de Xavi Espart.
3: t'hauré de donar

0: la raó, Judit, i és molt possible que Christensen es faci un lloc en l'11 titular, eh?
1: Jo sí, ja t'ho vaig dir.
0: Jo és que el nivell de Jordi Martín avui no ha estat malament, eh?
1: I a més, però... a més, Christensen en pilotes aturades, en corners...
0: Estic veient molt...
1: Probablement per dalt sigui un dels millors futbolistes que tens.
0: Estic veient molt seriós a Christensen els partits que està jugant.
1: I a més, és una persona molt trista, que a mi m'agrada molt la tenir així.
0: Sí, no, jo la tristesa sempre la compro.
2: El tema de Christensen és si aguantarà físicament. És a dir, tot el que aguanti físicament Christensen és un central que tens, però com es lesioni, crec que s'ha de fitxar algú.
0: Però potser no es lesiona. Per l'última vegada li van trencar les cames, però...
2: Compte, Ivan Romero, Joan García!
0: Per poder inscriure gent, vull dir que...
3: Soldat de Hansi Flick.
0: Va anar al D com un bat de béisbol.
2: Oye, Cris.
0: Ven aquí.
2: Ven.
4: Alguna estelada, eh? A la grada, per part d'aficionats de Llevant.
3: Cadascú del Llevant?
2: Sí. Cadascú amb el seu, eh?
4: Jo només...
0: No.
1: És que jo crec que, Eudald, que estàs veient la bandera de la Comunitat Valenciana.
4: No.
0: Home, a veure, l'Eudald és un expert en banderes.
2: Compte, nois, que se l'emporta Rafinha, l'interior de l'àrea, encara Rafinha, li han tocat l'esfèrica, corna!
3: Aquesta pilota...
1: Si es deixa caure Rafinha a l'àrea...
3: Sí. Però aquesta pilota, perdoneu, eh? Li ha quedat enrere totes i cadascuna de les vegades i, per cert, no és córner.
2: No, l'últim en tocar a Rafinha, però l'àrbitre sí que el concedeix.
3: Però s'hauria de revisar, no?
1: Són coses que li passen a Rafinha fent de nou en les que es nota que és molt extrem. Sabeu que sempre té com la necessitat d'anar-se'n cap a una banda i li queda la pilota enrere.
2: Han servit el córner jugadors del Barça tan malament com han pogut i ara hauran de recuperar-la enrere amb Xavi Espart, aquest cap a Joan García. 0-3. El Barça guanya la Ciutat de València.
3: Bueno, molt hauria de canviar la cosa perquè no considerem aquest partit el més fluix d'aquesta temporada, sí, i tot i així... Àrbitre! És que ja no m'ha sortit ni el crit de l'enfadat que estic, és la tercera vegada que es fot... És que això és mala col·locació de l'àrbitre.
5: Molesta?
3: Està sempre al vi... És a dir, us en recordeu? Crec que era Llevant? Sí, crec que era en aquest mateix estadi l'any passat que l'àrbitre anava de negre també. Anava de negre i es col·locava en la línia defensiva dels jugadors del Llevant quan atacava el Barça.
0: Ah, i defensaven amb 6, no?
3: Clar, i llavors és com...
2: Ja no se n'amagaven.
3: Noi, és que clar, tio.
2: Rodri cap a l'esquerra per Xavi Espart. El conjunt de Flick prepara 3 canvis.
3: Déu-n'hi-do, no?
2: Bernal, Olmo i Adeyemi. Pilota l'espai que no acabarà rebent Rafinha. Des de la dreta intentarà posar a córrer els seus companys. Toljan, la vol lluitar Ivan Romero. Apareixerà Eric... S'ha endut una cosa d'un dels futbolistes del Llevant, era Bardelli, l'home que ha fet caure el tio de la màscara.
1: Més whatsapps. Avui preguntàvem per les pedrades de la gent i també, bueno, ens han anat explicant aquí una miqueta com van viure l'11S. La Cat ens diu: bones, guapos, nosaltres l'11 de setembre estàvem a Andorra amb el meu home i vam veure les imatges de les teles en un aparador. Ens vam pensar que era l'anunci d'una nova pel·li americana.
2: Hòstia.
0: Bueno, clar, és que això a vegades les pel·lícules... pas.
1: Sí. I llavors diu que la seva pedrada és que mai hi haurà ningú com Messi, Neymar i Luis Suárez.
3: És un trident molt difícil de
2: superar.
0: Estic d'acord, la veritat.
3: Bueno, és que...
0: Suárez possiblement és el millor nou de la història del Barça.
3: Possiblement.
2: Entre ell i Eto'o deu anar la cosa, no?
0: Sí. Eto'o, o sigui, era boníssim, però hi ha un component més sentimental. Però com a futbolista jo crec que Suárez era millor futbolista.
3: Bueno... Luc de Jong, potser, no?
0: Ah, bueno, clar.
2: Hi ha hagut una falta sobre Fermín amb una conducció que ha fet el futbolista del Barça i que, finalment, Ola Sagasti ha decidit, juntament amb el company Víctor García...
3: Sí.
1: És groc, això, no? No li han ensenyat.
3: No li han ensenyat.
2: Que anés per terra. I és una falta perfecta per un dretà.
0: Sí. I per algú que sàpiga llançar faltes, perquè l'altre dia va marcar la Mim, però està tan mal llançada que ja falta.
1: Bueno, és que el porter se la mira.
3: No, sobre la barrera.
0: Sobre la barrera.
3: El porter mira la barrera i diu: nois, que m'ho deixem venut.
0: Clar, però per algú s'ha ficat aquí.
2: A qui li faríeu xutar aquesta falta amb els jugadors que hi ha al camp?
3: A Rafinha.
1: Malgrat ser per un dret, eh?
0: Fermín i Gordon no saben xutar.
2: Fermín menys. Jo Gordon el tinc més... més vist.
1: Hi ha un tall de Gordon, ara us ho explicaré.
2: Serà Rafinha, no tinc dubtes.
0: Serà Rafinha, però...
2: Pedri, Gordon, Gordon... Vinga,
3: Rafinha, xuta Rafinha.
2: Ai, vinga, Rafinha, va. El xut de Rafinha, la toca la tanca i el porter l'acaba atrapant.
1: Hi ha una, en una entrevista de, que li van fer a Gordon, li van preguntar que si hagués com de xutar una falta per salvar, perquè li salvessin la vida, no? Com si fos una qüestió de vida o mort, diu que la xutaria ell perquè no vol ficar la seva vida en mans d'algú altre. Sabeu? O sigui, com si hagués d'entrar, si has de xutar una falta i ha d'entrar...
0: Doncs estaria mort, ja, perquè la xuta...
2: Això hi ha molta gent que ho aplica amb el tema de la conducció. S'estima més conduir ell que no pas posar en risc la seva vida en mans d'un altre.
1: Clar. Jo me la poso a mi en risc.
3: Això és una falta de confiança en la gent, però vaja, com a persona sense carnet.
0: Sí, t'anava a dir com a conductor professional, com a taxista.
1: Tu qui és el teu taxista predeterminat, Víctor?
3: Jo. Sí, clar. No, perdona, fa molt de temps que no anem...
2: És veritat, ara ja...
3: Ara ja vaig amb pel meu compte. No, l'Helena és la...
1: Sí?
3: L'Helena, el meu germà, la meva sogra.
0: Molt bé. Molt bé.
2: Atenció, no és que hi ha canvis al Barça, canvis que coneixem amb Sarsa Volkswagen. Ha segut a Lamine Yamal?
3: Sí. Marxen Lamine, Pedri i falta un per veure.
2: L'Antonio.
3: I Anthony Gordon, que es veia venir també.
2: Doncs amb Sarsa Volkswagen i amb el T-Roc, que marxen aquests jugadors del camp perquè entrin Adeyemi, Olmo i Bernal. L'esfèrica ja és per Marc Bernal. Ben protegit aquí, Bernal. L'envia cap a Eric García.
1: Però no ho entenc, aleshores...
0: Rafinha jo crec que passa a ocupar la posició de Lamine.
1: No. Adeyemi on està Lamine, Olmo de fals 9 i Rafinha a l'esquerra.
0: No, Rafinha on està Lamine i fals 9 Dani Olmo.
2: I Adeyemi a l'esquerra, que és qui rep l'esfèrica. Encara Adeyemi podria provar-ho des d'aquí, però hi ha un bosc de cames, ho ha provat, ha trobat efectivament un bosc de cames i la pilota ha acabat a corna. Mira,
3: sí,
0: el 9 és Dani Olmo,
3: sí.
0: Ara.
2: A mi m'estranya molt veure Adeyemi a l'esquerra i Rafinha a la dreta.
0: També té raó.
2: Perquè, teòricament, sí, Adeyemi és extrem dret i Rafinha... Sí. Ara ja l'hem canviat a l'extrem esquerra. 0-3 al marcador i a corna pel Barça des de la zona esquerra de l'atac del conjunt de Flick. La penjarà Dani Olmo, tancadeta, la volia tocar Christensen. Tornem a anar a la cantonada, corna. Està molt prim, Christensen.
1: Ansietat.
3: Figurín.
2: 67 de partit, ara juguen en curt els homes de Flick, i aquest és Fermín, l'envia per Rafinha per Fermín, la mitja volta de Yemi amb la dreta, el porter en dos temps, Ryan atrapa.
3: Era bona,
2: Bon xut de...
0: Sí.
2: De Yemi.
0: I el següent canvi podria ser Fermín per Gabriel Jesús, no?
2: Compte que hi va Ivan Romero, davant d'ell Rafinha.
1: Molt bé, Rafa.
2: Rafinha en acció defensiva i enduent-se aquesta pilota, el capità l'envia enrere perquè torni a començar Pau Cubarsí. Rodri arrenca des de la zona defensiva del Barça, puja l'esfèrica Christensen. Decideix que ho faci Cubarsí i Cubarsí més a la dreta cap a Eric. També prepara un doble canvi. Luis Castro. Eric enrere perquè els jugadors del Barça toquin i toquin la pilota en fase de construcció des de la banda esquerra. Ja l'ha vingut a recollir Xavi Espart.
0: I ara és Fermín qui ocupa la posició de nou?
2: Sí.
3: S'aniran canviant.
0: I Dani Olmo a la mitja punta, sí.
3: Dani Olmo i Fermín.
0: Sí, fins que tregui això a Gabriel Jesús que agafi la referència en atac, o si no aniran fent...
2: I sorprèn veure Bernal i Rodri
0: jugant
2: junts al terreny de joc. Ha quedat clar que amb els dos jugadors a la gespa, Flick veu a Bernal més com a interior i Rodri sempre seria el mig centre defensiu
3: clar,
2: més posicional.
3: Llavors el que vol dir és que no estem jugant amb mitja punta, sinó que Fermín fa d'interior amb Bernal.
1: Sí, 4 de...
3: I Olmo fa de 9. No ho veig tan clar, Potser sí que estan en la mateixa línia, Rodri i Bernal.
2: La té Cubarsí amb Bernal, Bernal per Fermín. Bé, bon moviment. I aquest és Fermín qui la dona a l'espai perquè se l'emporti el Barça. Som-hi, Dani Olmo. Encara Dani Olmo d'esquena, l'acaba perdent, Ryan la llunya, la vol tornar a recuperar i aviam si ho aconsegueix Xavi Espart.
3: Fixeu-vos que totes les pilotes es queden enrere.
2: Ara va per terra Xavi Aspar, també Víctor García, hi ha hagut falta.
3: Per al·lusions, voleu una benzinera a prop i que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu?
2: Doncs, Meroil!
3: Meroil, les estacions de proximitat. A més, a Meroil tens targetes d'excompte, amb descompte directe, perdó, per estalviar només a les estacions Meroil.
2: Canvis al llevant. Entra Nacho Pérez i marxa Manu Sánchez. També entrarà al terreny de joc en Duque. I marxa Dela. Doncs ja ha fet tots els canvis al llevant, al minut 70. Mira, aquest deu debutar perquè diu benvinguts a Orriols. Matt Ryan cap a la dreta per l'home que debuta, Ndoukwe, l'envia llarga. Al mig del camp salta amb tranquil·litat Christensen, la torna a recuperar el conjunt de Flick que la mou, 0-3 al marcador. Guanyem al Ciutat de València. Des de la dreta, Eric García, que té espai per enviar-la per Dani Olmo. Era Fermín, Fermín amb Rodri, Rodri amb Fermín.
4: Un dubte, quan parlen de l'assistència, quan posen a la pantalla assistència al camp, no és assistència real, entenc, no? És a dir, és només assistència d'espectadors que han pagat l'entrada.
2: No, no, no, és tota la gent que ha passat els torns de l'estadi.
4: Per això, però periodistes, seguretat, futbolistes...
3: Ah, això no compta.
4: Clar.
2: Jo crec que no compta. No ho sé.
1: Mm. Bueno, jo crec que ho fan comptar.
3: No. Bueno, clar, en realitat...
1: Com periodista, tu fitxes l'acreditació quan passes.
2: Ah, bueno, si ets Jordi Évole, no. La pilota cap a l'altre costat és Brugués, qui es pot endur aquesta pilota a l'interior de l'àrea, aguantant Brugués. La toca Eric i l'envia a banda. Servirà Nacho Pérez. Que demana calma als seus companys i els diu, xavale, cabeça. I Nacho Pérez la posa a la cabeza de Ndoukwe. I Adeyemi la sorteja i la regala altra vegada a Nacho Pérez. Sortirà Joan García i ara, si no s'emporta ningú per davant, podrà fer el servei.
3: Rodri ha decidit, com a mínim, estar de cara pel que pugui passar.
2: Sí, jo crec que l'experiència és un grau. Xavi Aspart, cap enrere per Christensen.
1: M'està sobtant no veure a Hamza Abdelkarim, cap dia.
2: Ara ja ha renovat, ara ja podria jugar.
1: Clar, per això.
2: Aquest és Fermín. Fermín la dona pel capità, per Rafinha. És molt complicat narrar un partit on està tota la penombra. Bernal, al primer toc. M'està agradant molt Bernal.
1: S'ha refet una mica el Barça des que ha entrat Bernal.
2: A la banda esquerra la rep Xavi Aspar, té l'opció de Adeyemi, però decideix donar-la enrere per Christensen. Christensen amb Bernal, Bernal més enrere perquè pugi per aquí, Cubarsí. Eric l'envia per la zona del capità, per Rafinha. Rafinha busca l'1 contra 1. Ui, Rafinha! Ui, Rafinha! Epa. Encara Rafinha, que tira de màgia, arribarà a la línia de fons i en traurà un corna.
3: Prou bé.
2: Molt bé l'1 contra 1 de Rafinha.
1: Sí, sí, sí, no ho has dit mai, tu.
2: Doncs un altre corna, en aquest cas és de la dreta de l'atac del conjunt que entrena Hansi Flick. Vaig actualitzar les votacions perquè el partit no està sent tot lo lluït que...
3: No, ja hauré de fer una... Quan acabi hauré de revisar bé...
2: Sí.
0: La purga.
2: Sí, sí. S'ha servit el corna, aviam la pilota que queda morta, se la pot endur Dani Olmo, aquest home d'Iemi, podries provar-ho. La pilota per Bernal és molt llarga, Bernal haurà d'esprintar, però tot i així no hi arribarà. Servei de porteria per Matt Ryan.
0: Quin partit de Fermín.
2: Sí, sí.
1: És bastant per oblidar de tothom, aquest partit.
0: Sí, a part s'està fent llarguíssim.
2: Sí. Sí, a mi se m'està fent llarg. I ara, a més, hi haurà... cooling break. Hi haurà una mica de refrigeri, una mica de pausa d'hidratació al terreny de joc del Ciutat de València.
3: Doncs vinga, aprofitem per recordar-vos que tornen els dies del Drac Domo de Jaeco. De l'11 al 26 de setembre, aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omo de Jaeco. Sí, sí, 15.950 euros en tota la gamma Omo de Jaeco. I a més, no paguis fins al 2027. Dies del Drac d'Omo de Jaeco. Xarxa de concessionaris Omo de Jaeco de Catalunya.
2: Minuts de... Voleu fer tots una mica el Drac?
1: No, jo estic bé.
2: Tu t'abstens.
0: Ei, ja ho fem tots, eh? Va, fes-ho.
2: Molt bé. A partir d'ara sempre així.
0: Podríem narrar-ho en drac. Tot?
2: Sí.
3: Sí, parlen així.
2: Com el Pingu.
3: Els dracs parlen igual que quan fots a bullir una pipa de crac.
0: Exacte.
3: Clar, és que diu drac, no crac. Hem vist repetit ara el penal que ha marcat Lamine. Lamine, la seva estadística és de 7 penals xutats, 6 marcats. Això és un 85,7% d'encert. Bastant per sobre de Messi, que segurament és la seva, jo diria...
0: Seu taló d'Aquiles, no?
3: Sí, no sé si assignatura pendent, però sí, sí. Messi té un encert del 76,6%.
0: I Rafinha 100%, no?
3: Rafinha amb el Barça 100. Sí, sí, sempre, de fet parlem sempre del Barça. De fet, pitjors registres té Neymar, que només tenia un 66%, i encara pitjor, Samuel Eto'o, 57,1. Però crec que perquè de Samuel Eto'o ho xutava tot amb la canya, saps?
2: M'ha agradat molt la sintonia de Drac, Caudal. Molt èpica. Molt bé. És que amb això remuntaríem qualsevol partit, eh?
4: Molt èpica, de fet, perquè es diu música èpica.
2: Molt bé.
4: Literalment, eh? No...
2: És el que has buscat a la màquina, eh? Música èpica.
0: No enganya ningú, eh?
2: Però, un moment, és que un partit de merda amb aquesta sintonia de fons et sembla l'hòstia, eh? Mira, sí. Puja. Joan Garcia, cap a la banda esquerra, a la zona defensiva. El Barça intenta recuperar una pilota que momentàniament havia perdut Cubarsí i ja la juguen al mig del camp. Aquest és Ndoukoué. Servirem de banda.
0: Sí que és veritat.
2: Sí o no?
0: La pell de gallina.
2: Com canvia el partit, eh? Li poses la sintonia èpica, sintonia de drac. Ahorita, ja sobre amb aquests cops. Oh! Imagina't, amb això defensa millor Christensen.
1: Sortirà un caminante blanco per la tele, ara, amb aquesta música.
2: Recupera la pilota al llevant, a la zona del mig del camp. Defensem com a lleons, com a tigres. Mare meva, és que m'estic motivant jo sol. Li xiulen falta, Xavi Espart.
0: Estem invocant una mica Satanàs, també, però bueno.
2: I ja si li sumes la rever, mira.
1: Bueno.
2: Entrarà...
0: Cancelo.
1: Aquest tio sí que és èpic.
2: I parla amb Hansi Flick. Hòstia, és que podem fer moltes coses molt xules. Vale, Eudald, gràcies. Vinga, aquest és Fermín. Fermín, buah, posa-la ara. Ja l'emporta el Barça a la banda esquerra. Aquest és Adeyemi, fa la centrada. La rebutja la defensa. Ho hem fet tan malament com hem pogut. Hòstia, nano. I espera que vol buscar-la llevant des de la zona esquerra. Ivan Romero, a terra. Cubarsí, banda. Xiulen. No sé què xiulen ara.
3: Pitin, xiula.
2: Ens hem de... entretenim cada merda. Hi haurà canvi al Barça. Canvi que coneixerem amb Sarsa Volkswagen. I aviam qui agafa el T-Roc per deixar el terreny de joc.
3: Doncs sí, entrarà Cancelo. Possiblement marxi Xavi Espart, no?
2: És l'últim canvi o és la tercera finestra? Sí, no?
0: Sí, és l'últim, però no pot passar com la setmana passada. Que
2: Gabriel Jesus?
0: Sí, que vam fer 5, no?
3: Vam fer sis, però perquè un dels canvis va ser per...
2: un traumatisme, no?
0: Oh, ja, avui hem tingut el...
2: Compte el regal a l'interior de l'àrea, es fan a Joan Garcia gol. Marca llevant, l'errada des de la banda és clamorosa, marca Ivan Romero. No sé qui ha estat l'home que li ha posat el farcellet i ha embolicat aquest regal que li acabem de fer a Ivan Romero, crec que Xavi Espart, però el llevant acaba de marcar el seu primer gol del partit, l'1-3, arriba al 78 i mig, l'entrega és dolentíssima i no s'entén la defensa. I marca amb el 9 a l'esquena Ivan Romero, crec que és Xavi Espart qui fa el retall i quan fa la passada enrere, Christensen tampoc no acaba d'estar del tot fi.
3: No sabria dir... Jo diria que és més culpa de Christensen, no?
2: No ho sé, però és un regal que això...
3: Jo crec que la passada és bona de Xavi Espart.
0: La passada has de ser el peu aquí, no?
3: Sí?
0: Sí, home, dins de l'àrea.
2: Compte que el Barça ho busca per la dreta, aquest és Fermín. Fermín des de terra, ha estat més ràpid en defensa. Nacho Pérez recupera la pilota i ara la rifa al mig del camp perquè la lluitin El jugador del Llevant, que era Ivan Romero, i Pau Cubarsí, l'àrbitre, interpreta que hi ha hagut falta del defensa del Barça.
3: A mi em perdonareu, però aquest terreny de joc em sembla una vergonya.
0: Sí, sí, estic d'acord. En tot cas, no sé de qui és culpa la rada aquesta, si Xavi Espart o Christensen, però és una jugada que és el reflex del partit.
3: Sí,
2: sí.
4: Vosaltres anar a posar músiques èpiques i mira, goita.
2: Sí, sí, sí. La posarà en joc Oriol Rey. Xiula l'àrbitre perquè pugui penjar la pilota el futbolista de Llevant. Decideix enviar-la a la frontal de l'àrea. Compta el control, la treu la defensa del Barça. El rebot afavoreix a l'equip de... del Ciutat de València, l'equip de Luis Castro, que torna a insistir des de la zona dreta amb Toljan i més enrere pel central Ndoukoué. Mandi fa un canvi de joc, intercepta la pilota Cancelo, Adeyemi no hi arribarà mai i per això serveix el Llevant, el públic es creix i empenya el seu equip per intentar marcar un altre gol que posi la por al cos als futbolistes del Barça. Oriol Rey.
1: Vaya partida.
2: Compte a l'esquena, Cancelo aviam si arriba, se la deixa, compte Cancelo, s'endú la pilota al Llevant, apreta el públic i ara volen fer la centrada, crec que és Víctor García qui vol fer la jugada, entreu un servei de banda. S'està creixent al Llevant. Puja la rematada Ndoukoué, la cara de Hansi Flick reflecteix perfectament el moment del partit en què el Barça no està gens fi, de fet no ho ha estat pràcticament en tota la tarda. La penjaran a l'interior de l'àrea, haurà de saltar amb el cap Christensen, la baixa Oriol Rey, poden tornar a penjar pilota a l'olla a l'interior de l'àrea, el cul de Cancelo ho impedeix, banda. Serviran des de la dreta els homes de Luis Castro. A l'interior de l'àrea, toca amb el cap també Ndoukoué, pilota morta, l'haurà de treure Rodri amb tota la fredor del món, aguanta Rodri, no la perdis aquí, en treuen un servei de banda els homes de Flick. Guanyem per un gol a 3, eh? 82 de partit al Bada Barça, quan acabi el partit d'avui, ràpidament donarem pas a la llista, per tant anirem molt per feina. Compte que recupera el Llevant, zona de 3 quarts, Brugués, apareix per aquí, Eric, recupera la pilota i aviam si busca la contra el Barça, no? Doncs Fermín l'envia enrere.
3: Pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
2: Les 6 i 5 minuts de la tarda, el Barça guanya 1-3 al camp de Llevant, però no està gens fi, i ara l'equip de València traurà un corna des de la seva esquerra. A l'interior de l'àrea, tots els futbolistes del Barça per treure aquesta pilota que penjarà Bardelli. Bardelli a l'interior de l'àrea, la rematada, intenten treure els homes del Barça, haurà de córrer Adeyemi, aviam si calcula bé amb el bot, doncs l'afavoreix, però el jugador de Llevant, tot plegat, acabarà a les mans de Joan Garcia, que posa ràpidament la pilota en joc. A l'esquerra, Marc Cancelo, que té carril per sprintar, per córrer des d'aquesta zona del terreny de joc, de moment s'atura, conscient que guanyem per un gol a 3, l'envia per Rodri. Rodri amb Bernal i Bernal altra vegada amb Rodri. Rodri fa un canvi de joc cap a la dreta per Rafinha, Rafinha la baixarà a les mil meravelles intentant superar a la zona de Nacho Pérez. Tornant enrere per Dani Olmo. Olmo aguantant la pilota de Terrassa esperant que algú s'ofereixi, a la dreta i torna a anar el capità. És Rafinha, 1 contra 1. De moment Rafinha la vol fer passar entre mig de les cames, ha pogut connectar amb Olmo, Olmo més enrere, aquest és Rafinha, Rafinha amb Rodri, Rodri amb Rafinha, Rafinha es volia animar amb el xut, de moment fa la finta, a la dreta Dani Olmo, podria tornar a buscar la centrada, Eric a l'Albertax, altra vegada amb Rodri, Rodri Olmo, Olmo buscant amb qui associar-se, troba a Rafinha, la pilota enrere i en aquest cas als peus de Cubarsí per distribuir sobre Christensen.
1: Crec que és la jugada amb més sentit de tot el partit.
3: Sí, sí, sí.
2: A Adeyemi, la conducció, però direcció contrària, enrere. Christensen, 84 de partit, 1-4 al Bada Barça. Dani Olmo. Olmo veu com Fermín es desmarcava, de moment decideix anar per fora, per Rafinha. Rafinha s'ho repensa, l'envia per Eric. Eric cap al mig, per Rodri, Rodri més enrere per Pau Cubarsí. La juga el danès Christensen, a l'esquerra Cancelo. Cancelo amb Adeyemi, Adeyemi ha de recular, Cancelo es desmarcava, la passada torna a anar als peus de Bernal. Apareix Rodri per tornar-la a enviar pel mig centre del Barça, Bernal i Rodri. Rodri Cubarsí. Cubarsí decideix enviar-la a la dreta per Rafinha, Rafinha l'1 contra 1, encara Rafinha, s'anirà cap a la línia de fons o cap a dins, en moment cap a dins, encara Rafinha, la mitja volta de Dani Olmo, el rebot afavoreix a Eric García, podries provar-ho, el xut d'Eric a l'esquena, ui! El, si, ho fa, si, fa això, si fa l'escorpió a Adeyemi, fot el gol, m'hi cago. Però Adeyemi ho ha fet com a recurs, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: El xut d'Eric va a l'esquena d'un defensa i Adeyemi, que li quedava enrere, fa una rematada, et diria que...
3: Vaja, absolutament intencionat i autèntica fantasia.
2: Si fot aquest gol a Adeyemi, hòstia.
1: M'encanta, és el meu jugador preferit.
2: Compte l'entrega, que és dolenta. Eric haurà d'esmenar l'errada dels seus companys. Encara Eric es fa un embolic amb les seves pròpies cames. Va per terra. Aixeca't ràpid, Eric, aixeca't ràpid. Que la posen en joc els del Llevant. Oriol Rey a la banda esquerra per Brugués. Anem 1-3 i estic patint.
1: El del Barça avui és una cosa...
5: Aquest diu, vigilem el que pugui estar una mica tocat, no?
2: Sí, sí. Ndoukoué. Recupera la pilota Christensen al mig del camp per Bernal. Bernal ja de cara cap a porteria. La demana Dani Olmo. Dani Olmo té a Rafinha. De moment Dani Olmo fa la conducció, però ningú l'entra. Tothom el flota. Rafinha ara sí que rep. El vèrtex de l'àrea. Encara Rafinha se'n va cap a la línia de fons. Vol fer la centrada, però no hi ha ningú per rematar-la. Aguanta Rafinha, esperant que algú pugi, que algú s'ofereixi. Ve a buscar-la Rodri. En curt i completant el triangle, Dani Olmo i Eric. Ara ja és a la dreta per Rodri. Rodri amb Dani Olmo. Dani Olmo decideix que hem d'anar cap a l'altre costat. Christensen busca Adeyemi. Adeyemi podria buscar l'1 contra 1. Fer una passada en profunditat per Cancelo. Fa la centrada Cancelo. La treu Ndoukoué. La pilota cau als peus de Bardelli, que vol marxar. Adeyemi no el deixa, el persegueix. Vol connectar amb Ivan Romero. Autopassada. Ha de córrer enrere Christensen. Apareixerà Salvador avui molt també. Bé. Joan García. Torna a baixar-la Adeyemi. Aviam si hi ha alguna aturada, perquè necessito beure aigua. És que el Barça està molt... ara és molt contínua la jugada.
3: Estan passant moltes coses, no ha sortit la pilota.
2: Rodri, amb Bernal. Bernal altra vegada amb Rodri, l'ex del City. Flamant fitxatge del Barça d'aquest estiu. Obertura per Rafinha. Rafinha decideix ralentitzar el joc i donar-la per Eric. Entre línies, buscant una passada horitzontal, Bernal amb Eric, ara més vertical i més a la dreta per Rafinha. Rafinha, que volia aprofundir per la banda, decideix fer mitja volta i tornar a començar des de la base de la jugada, això sí, a terreny contrari, Cubarsí. Cubarsí amb Christensen al mig del camp, a la mitja lluna pròpia. El Llevant surt de la cova. 87 de partit, a la dreta altra vegada Rafinha. Rafinha, Olmo, Olmo, Rafinha. Rafinha intenta tirar una mica de barret. Brugués la baixa, Mandi la vol prolongar. Intenta endur-se la pilota i aquí intentarà que no ho faci Bernal, ha estat malament. Ui, Brugués, compta Brugués, 1 contra 1, amb Joan, gol. Marca Llevant. Marca Llevant al 2-3. Marca Llevant al 88 de partit. I compta, perquè ara sí que posarà la por al cos als homes de Flick. Crec que Bernal surt a la foto d'aquesta jugada.
1: A la foto i a l'àlbum sencer, no pot ser, ja el tens. La pilota fora, ja està.
2: Sí, i a més a més també li fan un canyo a Cubarsí. I Joan García, que atura la primera, però la segona no pot.
6: Hi havia que creure, hi havia que creure, hi havia que creure.
0: Quin desastre.
1: Hi havia que creure.
2: Així és com celebren el gol a les ràdios valencianes. Al 88 i mig de partit, el Llevant escurça distàncies 2-3 i ara tots seran presses.
0: Doncs no m'ho comprareu, però és un partit que el Barça es mereix empatar.
1: Sí, sí. Completament. Sí, sí, sí.
2: Doncs compte que no ens agafi el Canguelo. A l'esquerra el Barça guanya, 2-3, però la jugada... És per Bernal, que posa, corre Cancelo, Cancelo cap a la porteria contrària. Encara Cancelo, l'autopassada massa llarga, Ndoukoué banda. Doncs no, a més a més l'ha pogut controlar Ndoukoué, la dona enrere per Toljan, Toljan. Se l'haurà de treure de sobre, la pressió de Fermín, l'esfèrica per Romero, però ve aquí a...
3: El que...
2: Pogut recuperar Christensen.
3: No sé si em comprareu, però, que és més de mèrit del Barça que mèrit del Llevant.
1: Sí,
3: el Barça ha tingut una possessió de la pilota del 75%. Mm. El que ha fet el Llevant amb aquest 25 tampoc és que sigui res de l'altre món. Veurem què afegeix l'àrbitre, però mira, primer partit que el Barça, o almenys el va de Barça, demanarà l'hora.
2: Sí. 88 i mig, també 89 i mig. Flick, mira el rellotge. Pendents de l'afegit. Queden 20 segons per saber-lo. Compte la passada enrere. Cubarsí amb Christensen. Christensen amb Joan. Joan se l'haurà de treure de sobre. El Barça jugant amb foc. Christensen des de la banda esquerra amb Cancelo, que la fa rebotar amb Toljan. Guanya la Cancelo, la guanya amb el cap el portuguès. Adeyemi volia fer el mateix, no ha pogut superar a Ndoukwe. Tenim temps afegit, Víctor.
3: 6 minuts de temps extra.
1: Sí, hi ha una part de mi que penso, no passa res, perquè una flor no fa estiu també en el sentit de la paraula, no? Al final, el Barça no és això, el Barça és el que ha passat durant aquestes 4 setmanes prèvies, això. Però és molt mal partit del Barça per lo bé que estava.
0: Sí, estic d'acord amb tu, la part positiva de tot això és que jo dubto que tornin els 11 jugadors, bueno, els 11 no, els...
1: Tots els que han jugat tornin a jugar tan malament.
0: Els 16 jugadors tornin a jugar tan malament.
1: Sí, sí.
0: O sigui, pot ser que un faci un mal partit, dos, però tant, els jugadors sí, jugant malament...
1: Estic tranquil·la, però m'enfada que el Barça jugui tan malament quan no és això, saps? Vull dir...
2: Rafinha a l'espai, cap opció per Fermín, Ryan surt i allunya la pilota, la lluita Pau Cubarsí, que cau damunt de la gespa, però ha pogut rebutjar la pilota, torna a ser ara a la banda esquerra per Nacho Pérez, intenta enviar-la llarga, haurà de sortir Joan Garcia, allunya el perill, més enllà del mig del camp, la toca amb la calva Oriol Rey, intenta baixar-la Brugués amb Víctor Garcia, a la dreta Toljan ha d'esprintar davant de Adeyemi, Adeyemi hauria de tapar, la centrada haurà d'acabar les mans de Joan a terra. Bé, Joan. Però no tinguis pressa, que anem guanyant. A la dreta, ha servit ràpid per Dani Olmo. Aquest amb Rafinha conscient del perill, l'envia enrere. Tocant amb Rodri.
1: Tinc la sensació que el Barça ha jugat com... És com si haguessin jugat amb un esparadrap a la boca, saps? Sense poder-se parlar entre ells. Sí. I aquest seria el resultat.
2: La conducció de Bernal amb Adeyemi. Adeyemi cap al mig, Adeyemi buscant una autopassada. Molt bé Adeyemi, encara Adeyemi, segueix Adeyemi, encara Adeyemi, el xut Adeyemi, gol! Quina jugada, nano! Déu-n'hi-do, Adeyemi, la jugada que s'ha cascat per tancar el partit amb el 2-4. Una conducció que s'ha buscat sol. Ell mateix ha fabricat la jugada i acaba donant el quart gol del Barça. Al minut 92 de partit i quan tots teníem l'ai al cor, marca l'alemany, marca Karim Adeyemi. Llevant 2, Barça 4.
3: Ell solet recordant el millor Messi, rep des de la línia divisòria dels dos terrenys de joc d'esquenes a porteria, a gira, comença a superar rivals, fa un retall d'esperó dins l'àrea i amb cama, diria, que és amb la dreta que marca.
0: Sí,
3: després de fer el retall, posa el 2-4 favorable al Barça i ens dona a tots força, tranquil·litat. El Barça, com deia el Marc, no es mereixia, o millor dit, podia arribar-se a mereixer empatar aquest partit, però Adeyemi en aquesta segona part ha fet exactament el que li demanava Flick, que és no perdre-li la cara al partit.
2: Doncs el Barça, que acabarà superant el Llevant si no es torça aquest tram final de partit, i totalment, segurament, el pitjor partit que hem vist d'aquesta temporada del Barça.
3: T'imagines que fem una maneta en aquest partit?
2: És que caurà la maneta, eh? I va Cancelo. Cancelo la demana a l'esquerra juntament amb Adeyemi. Adeyemi li diu, calma, que ja he marcat. Ja he fet el gol.
0: Recordem que Adeyemi ve de gairebé fer un gol d'escorpí.
1: Sí.
0: Estem davant d'un jugador increïble.
2: I avui confirmem que Adeyemi i Gordon són els homes de la banda esquerra del Barça.
0: Sí.
2: Que Rafinha ja és un nou, i si no és un nou serà un extrem dret, però que a l'esquerra els homes que han d'ocupar aquesta posició, els especialistes, són Gordon i Adeyemi.
1: També és veritat que tens la gran sort de que si Adeyemi per context necessites que vagi a la dreta, t'hi anirà i no hi haurà problema.
2: Sí, sí.
3: Per cert, els que teniu a Bernal al Fantasy, doncs una assistència.
2: Perfecte.
3: En aquest gol d'Adeyemi. Que... Bueno, escolta, anar sumant, no?
0: Sí, ens han fet un gol per culpa seva, però...
3: Sí. Però això no surt, em sembla, no? Això no ho agafa, crec.
2: Depèn del redactor, si ho ha vist o no ho ha vist. Aquest és Dani Olmo, s'han afegit 6 minuts, anem pel 94, per tant encara queda un minutet i mig aproximadament de partit, el Barça guanyarà.
1: És molt fort que haguem fet 4 gols en aquest partit, eh?
3: Sí.
0: Bueno, continuem confirmant el que veníem parlant. Sí, sí, aquest equip es parlava molt de tant
1: que funciona sol.
0: Un 9, un 9, un 9, i aquí és que fot gols tot Déu.
2: Un minut i acabarà el partit al Ciutat de València. Avui haurem d'anar molt per feina perquè de seguida comença una versió molt express de la llista. Espera que Bernal encara marcarà. Bernal des de l'esquerra fa la centrada. A l'interior de l'àrea la baixarà Rafinha. El control no és del tot bo. S'endurà l'esfèrica al capità Brugués, que se la treu de sobre. Ivan Romero lluitant contra tots i contra el món. Servirà de banda Eric García. Dani Olmo. Rodri. Dani Olmo altra vegada, enrere per Cobercí. Aquí ja sí que el partit ha mort i els jugadors de llevant ja el donen per perdut. Rodri, cap a l'esquerra. Per Cancelo. Cancelo veu Adeyemi, el mago. Rep Adeyemi.
3: De fet, el llevant ha tornat a marcar 2 gols per tercer partit consecutiu contra el Barça aquí a la Ciutat de València. Recordem, els 2 últims partits ja van acabar amb 2-3. L'única cosa que no s'ha repetit, a part d'aquest tercer gol del Barça, que ja en són 4, és el gol de Pedri, que portava 3 partits seguits venint aquí i marcant.
2: Com d'Adeyemi, vèrtex de l'àrea, encara Adeyemi vol superar la defensa, aguanta Adeyemi davant d'Endukwe, ha de recular, enviar-la enrere per Bernal, Bernal li dona a Cancelo, Cancelo remena la pilota, el 96, àrbitre podria anar xiulant, que tenim pressa, que comença la llista. Mentrestant, la vol allunyar el llevant, vol buscar la contra. Ara ens haurem de menjar una contra del llevant. Pilota llarga.
0: Va.
2: Ha interceptat aquí un mateix futbolista del llevant. La pilota a la banda esquerra, buscant-la a Ivan Romero, que vol retallar el rebot, afavorirà a la defensa del Barça, que allunya la pilota, i així pràcticament s'acabarà el partit. No, que no xiula aquest paio o què?
3: Suposo que ha afegit un minut més per...
2: Judit, crida l'àrbitre.
1: Àrbit!
3: Jo crec que anirem al 97.
2: Doncs encara queda mig minut.
0: Àrbit.
2: Endukwe.
0: Àrbit.
2: Saps què? Vaig mirant el Marc com si ho estigués fent en directe. Final del partit al Ciutat de València. El Barça ha guanyat per 2-4. Hem viscut un partit més acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Fem una pausa molt ràpida i de seguida saludem a l'Aram Montner. Recordeu, Barça... llevant 2, Barça 4.
7: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
8: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
9: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
8: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
9: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7: Segueix-nos a Instagram. @badabarca.
2: 6 i 20 minuts d'aquesta tarda de diumenge. El Barça ha guanyat per 2-4 al Ciutat de València contra el Llevant. És hora de parlar-ne, com sempre, al final de cada partit amb l'Aran Montner. Aran, què tal? Com estàs? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda a tots.
2: Avui no em diguis que has gaudit amb el Barça, perquè a mi se m'ha posat el culet petit i ha sigut un partit per part meva, almenys la meva intenció o la meva... No sé com explicar-ho, la meva...
10: La teva visió.
2: Gràcies, Aran. Percepció, gràcies.
3: Si
2: la meva percepció és que el Barça ha fet el pitjor partit de la temporada. No sé com ho veus tu.
10: Sí, no portem molts partits tampoc, però segueix un Barça que li ha costat en pilota. Jo crec que un cop ha marcat el segon gol, sobretot, ja van anar a trencar el partit i ho ha aconseguit, perquè jo diria que fins ja potser el minut 80 llarg el Barça no ha tornat a tenir la pilota en una possessió més o menys digna durant tot el partit.
2: Molt bé, Aran, el proper partit del Bada-Barça serà el proper dimecres. Ens escoltarem per viure el Barça Racing de Santander, que esperem que vagi una mica millor que el partit d'avui. De seguida també recopilem la teva votació per l'MVP.
10: Sí, doncs escoltem dimecres i segur que anirà millor, segur.
2: Abraçada, Aran, que vagi bé.
10: Adéu.
2: Adéu, adéu, Aran.
3: Grande, Aran.
2: Nois, quantes coses deixem per després i després dieu, va, això ja ho faré, això ja ho canvio més tard. I aquest després, doncs, evidentment, no arriba mai. El que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són les línies de crèdit de Plazo. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat per pagar i anar-ho tornant, doncs, al teu ritme. Si vols més informació, entra a plazo.es. Plazo és el millor aliat a les vostres decisions financeres. I avui, i un cop més, com sempre, patrocina l'MVP del partit, Víctor.
3: Avui ha costat, ha costat i es nota perquè li hem donat la millor nota a un jugador que ha jugat molt pocs minuts en aquesta segona part, com és Karim Adeyemi. La voluntat que ha mostrat a la segona part del jugador alemany i el golaç que ha servit per donar tranquil·litat als blaugranes el situen com a millor jugador del partit amb un 7,4 seguit de Rafinha i Lamine, que també han sucat avui. Però en general, la nota del va de Barça a l'equip és bastant discreta.
2: Doncs avui Adeyemi ha estat el millor jugador del partit, que tanca aquest llevant 2 Barça 4 i el salva de Barça, que tocarem el 2 perquè arriba la versió express de la llista d'avui diumenge. Que vagi bé, Judit.
1: Vinga, bona nit, macos.
2: Bona nit a les 6 de la tarda. Sí. Bon matí, també.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Marc Llibre. Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Adéu, Víctor García.
3: Digue-me.
2: Bon partit, eh?
3: Home, ha estat una cosa digna de veure.
2: Us deixem amb l'edició express de la llista i en Jordi Quadres i a les 7 el Tardeo de Flashback. Que vagi molt bé els del Bo de Barça i tornem el proper dimecres. Abraçada forta. Bona tarda.
3: Adiós.
2: Sí, aguanta Javi Guerra, se la treu de sobre, la passada és boníssima, però apareix perfectament Gerard Martín.
1: Covarsí.
2: Era Covarsí, eh? Val.
11: És possible tu poder callar?
12: Va de Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Va de Barça, amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Andorra.
13: 96.0.
14: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
15: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
14: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
15: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
16: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
17: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
16: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
17: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
16: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
12: La ràdio musical d'Andorra.
13: 96.0.
12: Flashback Andorra.

avança la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. Et descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback, amb Jordi Quart.

0: Família, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la llista després del Bada Barça. Aquesta victòria del Barça 2-4 que us hem explicat a Flashback amb en Jordi Plans i tot l'equip de les transmissions del Barça a Flashback, és el moment d'engegar ara mateix el compte enrere més seguit del país. Avui un compte enrere que serà molt i molt express. El que farem serà repassar el top 10, perquè a partir de les 7 de la tarda anirem cap a Vic. Allà escoltarem el Tardeo de Flashback, edició especial de diumenge per acabar el pont de la Diada de 7 a 9 amb l'Andreu Joanola des de les Clarisses de Vic. Això vol dir que repassarem les 10 primeres de la llista, també les novetats d'aquesta setmana i, sobretot, el número 1. Ens hi posem, sí? Doncs va, som-hi, benvinguts.
1: Les 10 millors de la setmana. Els 10 artistes que més sonen. Els 10 èxits capdavanters de Flashback. El compte enrere arriba al seu final. Entrem al top 10 de la llista.

0: Cau en una plaça aquesta setmana a la llista dels Catarres amb la més nova, la que ens ha acompanyat durant tot aquest estiu. Diumenge, sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
0: De la número 10 saltem a la 9 perquè la tenim de baixada, però encara no suficients posicions com per acomiadar-la del top 10. De fet, ha estat sense cap mena de dubte l'èxit d'aquest estiu. La cançó oficial del Mundial, de qui estem parlant? Estem parlant de Shakira, al costat de Burna Boy. Aquesta es diu Dai Dai, avui.

0: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.
1: Família, és el moment d'anar d'estrena, perquè avui tenim tres novetats per presentar-vos a la llista, i la primera que destapem, la primera que destapem, és aquesta, que forma part del tercer àlbum d'Olivia Rodrigo, un disc titulat You Seem Pretty, Sad for a Girl, So in Love. I després de presentar-nos diversos èxits d'aquest mateix disc, arriba ara mateix per aquesta tardor a Flashback, Stupid Song, primers compassos del més nou d'Olivia Rodrigo a Flashback.
0: Aspirant.

Joan Dausà, Mama Duixa, junts amb aquesta que es diu Papi, posa-la al disc. Ens la trobem a la plaça número 8 de la llista. Això vol dir que aquesta setmana li fem abandonar el podi de la graella de Flashback. Cau directe de la número 3 a la 8. És una de les caigudes més fortes del top 10 d'aquesta setmana. Papi, posa-la al disc. Ens ha acompanyat tot l'estiu, com també ho han fet des de Mataró els Tiets. S'han tret aquest èxit del barret que es diu... Era això. Repeteix lloc a la número 7 de la llista.

0: Des de Marsella, Ugel recuperant la veu històrica d'Ultranaté, que es torna a posar en circulació gràcies a aquest èxit titulat Booming to the Sun. Quina energia, mare meva, l'energia positiva que tant ens agrada, Flashback. Avui amb una crescuda de dos llocs va parar la número 6. Serà una molt bona setmana per Moving to the Sun, perquè ja us avancem que serà, a partir de demà, l'èxit de la setmana, Flashback. Tres quarts clavats de 7 de la tarda. Recordeu que avui la llista l'acabarem a les 7 de la tarda, perquè arribarà el tardeo de Flashback, edició especial de diumenge des de Vic. Els propers minuts amb la posició número 5, que firma Quevedo. El tenim repetint lloc a la cinquena plaça amb la seva proposta més recent a Flashback, amb Elvis Crespo. Això es diu La Graciosa. Sí.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: espectacular tros d'èxit que ens arriba des d'Holanda amb la firma de Nouta. Talk to You aquesta setmana té una crescuda enorme, la pujada més forta dins el top 10. 6 amunt. Ens el trobem a la posició número 4, just abans de destapar ja les darreres 3 places de la llista, la 3, la 2 i la número 1, que ens portaran fins al punt de les 7 de la tarda. Abans, toca ara d'estrena, sí, perquè tenim a Flashback una novetat que tenim moltíssimes ganes de presentar-vos. Aquesta darrera setmana ja l'heu pogut anar escoltant a la nostra programació i avui l'incorporem com a nou aspirant a entrar a la llista. Es tracta de Gorra Neta. Atenció a les Martes, perquè l'èxit es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.
2: Novetat Flashback.
1: Surto de la tenda i aprofito per pixar.
3: Demano permís a la Marta i perdó per despertar-te. Em podries deixar anar?

Què està passant aquí després de dues setmanes consecutives? Si escoltem aquest èxit des de la plaça número 3 de la llista, vol dir que abandonen el número 1. Avui el número 1 l'adjudicarem a un altre dels nostres artistes, a un altre dels nostres èxits. Anna Mena, Lola Indigo perden la primera plaça amb aquesta que es diu Patitoa. Estem a res de saber qui es queda al primer lloc de la llista per aquests propers 7 dies a Flashback. Abans circulem per la plaça número 2. Es mantenen en aquesta medalla de plata Banda Neon i Buhos.

0: que és bo es fa esperar. Es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
1: Família, és el moment d'anunciar el lideratge de la llista Flashback per aquesta propera setmana. Un lideratge que es queden els que ocupaven la 4 diumenge passat. Els Amics de les Arts. La més nova, segurament, t'estimo, aconsegueix el primer lloc de la llista per aquesta propera setmana. A partir de les 7, Flashback, el Tardeo, des de Vic, amb l'Andreu Joanola. Siau! No crec en l'amor.

programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Flashback. Són les 7.

0: Flashback. Dues hores de ritme, festa i convidats de luxe. El Tardeo de Flashback, presentat per Andreu Joanola.
1: Les 7 en punt de la tarda comencen les dues millors hores del cap de setmana! Bueno, perfecte. Sabia que això no fallaria, eh? Va, tornem a estar aquí per fer una mica d'escalfament i entrar a la nit amb molt bon ritme i sense sorpreses. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram, @eltardeodeflashback. Per fi, és que per fi, eh? Ho dic així, eh? Per fi hem vingut a la capital d'Osona, concretament a l'hotel Les Clarisses de Vic. M'han caigut, o sigui, he caigut d'esquenes quan... Perquè jo em quedaré a dormir aquí. No, esclar, esclar. Jo em quedaré a dormir per primera vegada a Vic, el millor hotel que jo he estat a la meva vida. M'han ensenyat l'habitació. És un pis. Jo us ho puc dir, és un pis. És gran. Jo que visc a Barcelona, això no es troba, eh? Això has de venir a Vic per trobar-ho. És el millor hotel al que jo he estat. Ara estem aquí a fora, on te fan celebracions, casaments... Bueno, és que estem de collons. Hauríeu d'haver vingut tots aquí. Aviam, avui què tindrem? Avui tindrem a Lluc Crosellas. Un aplaudiment per Lluc Crosellas. Quina xocolata, que fa Lluc Crosellas. També tindrem a la Núria Domènech, que no falla mai amb les seves recomanacions gastronòmiques. Un aplaudiment per la Núria Domènech, també. Avui va d'aplaudiments, eh? Ja sabeu que aquestes dues hores, i aquí l'aplaudiment més gran, estan regades gràcies a Martini, que teniu tots aquí un Martini. Mira, Martini. Ja sabeu, eh? Aneu a la barra, demaneu Martini, torneu als vostres llocs, segon Martini, tercer Martini, són dues hores. També tindrem sushi de l'Ametller Origen, tindrem llonganissa de Casa Cendra, i aquestes ulleres de sol són d'ètnia Barcelona, que em fan la persona més atractiva de Catalunya. Una mica de música i tornem de seguida!
0: Escoltes el Tardeo de Flashback des de Les Clarisses Hotel Boutique de Vic. La millor festa fins a les 9 del vespre, amb el sabor de Martini i Andreu Joanol.

s'acaba. Es converteix en Tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

0: vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Flashback.

0: Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.
1: 19:14 de la tarda, seguim aquí al Tardeo de Flashback a l'hotel Les Clarisses de Vic. Ara és un moment important, estic fins i tot nerviós. Eli, com estàs?
2: Nerviosa.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, no m'agrada gens fer aquestes coses.
1: Bueno, doncs t'ha tocat. També estic amb en Jordi. Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: T'agrada fer aquestes coses?
3: No.
1: Tampoc. Anirà bé això, eh? Anirà fluid. Serà una cosa divertida. Eli, qui ets? Perquè clar que la gent que ens està escoltant des de la ràdio...
2: Sí, jo vinc com a representant de la propietat.
1: Cuidado, ha de ser gran un lloc per tenir representant de la propietat, eh? Vale. I com a representant de la propietat, quin és el teu... Què fas?
2: Mira, jo us vinc a explicar una mica què és el que la gent pot trobar a les Clarisses. Vale? És un hotel que nosaltres hem agafat fa molt poquet, en el qual la part de poder dormir és un espai magnífic que sempre ha estat tancat a la ciutat de Vic perquè era un antic convent de les monges. I el que volem és que és un espai que estem sobre la muralla de Vic, amb un jardí espectacular, que la gent que està aquí el pot veure, pugui disfrutar-ho.
1: Ah, o sigui, si no et quedes a dormir, també pots venir aquí.
2: Totalment. La gent que no es queda a dormir pot venir aquí.
1: O sigui, gent de Vic. Això és un missatge per a la gent de Vic i voltants.
2: Pot venir aquí a fer un vermutet al migdia, a sopar al vespre, a dinar al migdia. Tenim la cuina d'en Jordi.
1: La cuina d'en Jordi, que ara en parlarem. És un molt bon lloc, perdona que t'ho digui, per una cita, eh?
2: Total.
1: Tu no ho creus?
2: Total.
1: Si falles aquí...
2: És... Avui tu en tens una, eh?
1: Avui en tinc una. Si falles a les Clarisses de Vic, és que falles tu.
2: Sí.
1: Vull dir, deixa-ho... Deixa-ho córrer. Clar, fa molt poc que heu obert, m'has dit?
2: No, nosaltres que hem obert un any i mig, però hem fet una transformació de l'hotel. S'han fet obres...
1: S'han fet obres i molt maques, les obres, eh?
2: Sí?
1: Perquè les obres es poden fer o molt malament o molt bé. En aquest cas s'han fet 10 de 10.
2: A nosaltres ens agrada. El que volem transmetre és la calma que dona aquest jardí, que també passi dintre les sales, en el restaurant, els diferents espais, hi ha sales de reunions. Per tant, el que volem és això, que la gent quan vingui aquí senti casa, se senti cuidat. Volem que la nostra gent cuidi a la gent que entra, que mengi bé, per suposat, i que marxi i torni i digui aquí celebrem un aniversari, aquí farem un casament...
1: Clar, aquí es poden fer aniversaris, casaments,
2: batejos,
1: trobades...
2: Reunions d'empreses.
1: Comiats de solter, poder no, eh?
2: Comiats de solter,
1: sí, també.
2: Però sense fer merder.
1: Però sense fer merder.
2: Pot ser un comiat de solter amb un bon sopar.
1: Que és com han de ser els comiats de solter. Parlem un moment del menjar, amb en Jordi.
2: Correcte.
1: Jordi, aviam, qui ets? Presenta't també.
3: Jordi Coromina, cuiner. Algú més?
1: No, clar, si no ets més. Llavors, parlem de cuina. Què ofereixes aquí a la gent que ve aquí a les Clarisses a menjar?
3: Doncs la meva cuina, no l'has provat tu, eh?
1: Avui?
3: Avui vindràs?
1: Avui també, no, em quedo a sopar. Avui faig el full experience.
3: Que bé, que bé.
1: I què menjaré? Què puc trobar aquí?
3: Bueno, podràs triar... A la nit fem plats per compartir, podràs escollir diferents plats i em diràs què et semblen, no sé.
1: Sí, però producte de temporada tenim aquí?
3: Sí, a mi m'agrada molt... La gran pregunta per mi és, quan em pregunten quina cuina fas, que no sé què respondre...
1: Vale, dius la cuina d'en Jordi.
3: Sí.
1: I ja està, eh?
3: És una cosa, el que m'ha dit la gent, una cosa molt personal, molt sensible, molt natural.
1: M'han dit, m'han xivat...
3: Per mi és tan fàcil que ficar-hi nom.
1: Però perquè és la teva.
3: Sí.
1: Si vols t'ensenyo un dia la meva, potser apretes a córrer. Llavors, tu m'has dit que dimarts i dissabte, o se m'ha dit que dimarts i dissabte, tu vas al mercat. Cada dimarts i cada dissabte.
3: Sí, sí.
1: I què agafes? El que hi ha i després tu mateix...
3: Sí, exacte. Aquí tenim la sort que venen paradistes de... de diferents punts de Catalunya, més de Girona, més de Tarragona, més de Barcelona. Llavors tens productes tot l'any.
1: I tu t'inspires, tu vas al mercat i dius, avui faré... O sigui, potser vens un dia i fas una cosa, i vens un altre dia i hi ha una altra cosa.
3: Sí, més o menys. No és tan espontani, sinó és més cíclic, però sí, sí.
1: I també tens un hort.
3: Sí, també tinc un hort.
1: Encara tenim tomates?
3: Encara, amb el sol que ha fet.
1: Què més tenim, ara?
3: Doncs hi ha carbassó, encara cogombres, albergínia blanca, que és la reina.
1: Albergínia blanca, eh?
3: Sí, avui te'n faré.
1: Avui faràs la reina?
3: Sí, sí.
1: Avui em faràs la reina? Perfecte, ja us ho diré el que farem. Escolta'm una cosa, Eli, pots passar un moment el micròfon? He vist que hi ha l'habitació del bisbe.
2: Això és el rumor.
1: Què és l'habitació del bisbe?
2: Es veu que deien... Això és el rumor, nosaltres no el sabem de la certesa.
1: Jo tots els rumors.
2: És l'habitació 128, està aquí.
1: Habitació 128?
2: Que l'hem conservada bastant com estava.
1: I què deien?
2: I deien que era l'habitació reservada sempre pel bisbe.
1: Vaja.
2: aquí jo no sé què passava, però era l'habitació reservada
1: pel bisbe. Habitació 128, si voleu saber el que feia el bisbe a l'habitació, doncs reserveu. Llavors, alguna altra anècdota? M'has parlat de que aquí venia gent a portar ous.
2: Correcte. Aquí, els, abans de nosaltres, hi havia un antic propietari de l'hotel, en el qual es va trobar que quan van trencar les clarisses, la gent venia a deixar ous pel dia del teu casament, que no plogués.
1: Els meus pares van fer això i els hi va ploure, però com mai. O sigui, van sortir amb barca de l'església, perquè abans encara quedava...
2: Doncs,
1: o sigui,
2: mira,
1: va ser impressionant. Els ous de les clarisses no van funcionar,
2: doncs,
1: però...
2: es trobava que cada dia li portaven un pilot d'ous.
1: Un pilot d'ous, clar.
2: Ara ja no porten, ara ja no en tenim. Ara ens en dirien bé, però no ens en porten ja.
1: Bé, escolta, us ha quedat alguna cosa per dir? Voleu afegir alguna cosa? Moltíssimes gràcies.
2: Jo només agraeixo la gent que està aquí i per nosaltres serà un èxit si algú que hi ha aquí torna a venir un altre dia perquè s'ha trobat a gust, ve a dinar, ve a sopar, ve a dormir...
1: Et sembla que fem allò que m'has proposat, que sortegem dos sopars?
2: Fantàstic.
1: Et sembla?
2: Em sembla.
1: Ho has proposat tu, eh?
2: Sí.
1: Llavors, estigueu atents. Teniu tots telèfon? Sí? Sou d'aquest segle, no? Llavors, traieu els mòbils, Instagram. Heu de seguir @eltardeodeflashback i @lesclarisses.
2: Correcte.
1: És correcte.
2: Correcte.
1: Un cop ho hàgiu seguit, feu un story d'aquí, d'on estem, i entrareu al sorteig, que al
2: final...
1: D'aquí
2: o de dintre, on vulgueu.
1: D'aquí, de dintre. I al final del farem un sorteig, Eli, que direm qui ha guanyat.
2: Correcte. Tota la gent que hagi penjat alguna de les stories...
1: Dos sopars. @eltardeodeflashback. @lesclarisses i una story de que esteu aquí.
2: Així que... podreu provar la cuina d'en Jordi.
1: La cuina d'en Jordi.
2: Que s'ha de provar.
1: Ha quedat clar, ho torno a repetir. Ha quedat claríssim. La gent és que al final...
2: I moltes gràcies per fer el tardeo aquí.
1: No, moltes gràcies a tu, perquè jo crec que és el lloc més magnífic que he estat fent el tardeo.
2: Gràcies.
1: Un aplaudiment, sisplau, a Norma. Deixa'm això, perquè ara vaig amb una persona que jo l'he vist.
4: Què tal?
1: Seria amic seu, segur. Aviam, Fidel.
4: Què tal, senyor?
1: Avui seràs el punxadiscos, que m'agrada dir a mi. M'agrada més que dir DJ. M'agrada dir punxadiscos.
4: Bueno, punxadiscos, això es deia abans.
1: Es deia abans, però m'agrada. Llavors, què posaràs avui? Aviam.
4: Pues bueno, una mica de tot, una mica de música, bueno, coneguda.
1: Que la gent balli, no? Una mica.
4: Sí, que la gent balli una mica, música que la gent coneixi, també.
1: Tu tens pinta d'haver viscut molt la nit, eh?
4: Bueno, fa...
1: Tu la nit l'has viscut, eh?
4: Bastants anys, sí.
1: Quants anys fa que t'hi dediques, això?
4: 40.
1: Quants? Clar, tot això ha evolucionat moltíssim.
4: Sí, sí, jo punxava amb vinils.
1: Tu punxaves amb vinils?
4: Sí, sí, correcte.
1: Ho trobes a faltar?
4: Sí, molt.
1: Tu de punxar amb vinils?
4: Sí, sí.
1: I què passa, que és molt més complicat i ara...
4: Bueno, no té tanta gràcia, això. Això és com repartir un botó i estar en vinils, tu havies de treballar més, és diferent.
1: Encara ho fas, els
4: vinils? Sí, sí, hi ha un sistema que és, pots punxar amb vinils.
1: Pots punxar.
4: El que passa quan fas coses així més a l'aire lliure, això és un muntatge molt, molt heavy, és més fàcil.
1: Quina cançó acostumes a posar per acomiadar les sessions? És molt important saber acomiadar.
4: Ja, bueno. És que depèn del públic. O sigui, jo mai em preparo les sessions. O sigui, jo és tot visual, correcte.
1: Si tu vas aquí, correcte. Avui veus aquesta gent i dius pam.
4: Bueno, en aquest cas és diferent perquè la gent no és una discoteca que la gent va a ballar i això, que també poden ballar, però és...
1: Voleu ballar.
4: Però la discoteca, doncs, bueno, és que no pots preparar-te una sessió perquè un dia ve un tipus de gent, un altre, això de preparo la sessió, jo no ho he fet mai, la veritat.
1: Tu improvises?
4: Jo sempre.
1: Tu improvises?
4: Sempre.
1: Això fan els bons només, eh?
4: Bueno.
1: Pues ja està, pues és boníssim.
4: Jo no ho he fet mai.
1: Última pregunta, com et molesta que et vinguin a demanar cançons?
4: Bueno...
1: Pots ser sincer, eh?
4: Si em molesta?
1: Sí.
4: Bueno, sí, bueno, no és
1: clar
4: que,
1: que sí.
4: No és que molesti, el que passa que a vegades demanen coses que no encaixen, no
1: clar,
4: la pots posar, i a vegades dir, bueno, ja te la posaré, però no dius, no puc, a vegades dic, no, és que això no t'ho puc posar, perquè és que no encaixa amb el que m'estàs demanant.
1: Vale.
4: Bueno, i després, bueno...
1: Em molesta una mica,
4: sí,
1: no passa res.
4: Dius, bueno, no, ja t'ho posaré més... Si d'això t'ho posaré més a última hora, depèn del tipus
1: quan
4: de...
1: Quan vagis al lavabo,
4: sí, no sé, depèn del tipus de cançó que demanen.
1: Fidel, et sembla que li fotis música?
4: Vale.
1: Ballem tots?
4: Sí, tant que sí.
1: I seguim amb el tardeo de flashback.
4: Molt bé, perfecte.
1: Vinga, un aplaudiment pel Fidel, també, sisplau.

0: 6 de la tarda. Seguim aquí a l'Hotel Les Clarisses de Vic, el Tardeo de Flashback. He fet una mica de repàs de la gent que ha vingut. Hi ha gent que estrena roba. Això me fa molta il·lusió. Es veu, això? Mira, hòstia, Núria. Et porten uns martinis, ara.
1: Que bé, no?
0: Bueno, clar, és que jo vinc a treballar amb la condició de que hi hagi martini.
1: Molt bé.
0: Què et sembla que treballi bevent martini?
1: Bé, em sembla que ets una persona que fa bé les coses. Sí, sí, que en saps.
0: Núria Domènech, moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Què et sembla aquest espai? Perquè la gent es deu pensar que he exagerat, dient que és maco i tal.
1: No, és preciós.
0: Tu que tens gust?
1: Sí, sí, de fet, jo tenia l'opció de quedar-me a dormir avui i vaig dir que no per anar a dormir a unes furgos, que tinc uns amics que demà fem una excursió i m'estic arrepentint.
0: La diferència de dormir a una furgo. A dormir a Hotel Les Clarisses.
1: Imagina't.
0: Pràcticament és com dormir sense matalà.
1: Sí, sí, ara suplicaré, a veure si tenen alguna
0: mica. No, ara te'n vas a la furgoneta, ara te'n vas a la furgoneta. Ja t'enviaré fotos. T'enviaré...
1: Sí, fes-me enveja, eh?
0: Aiam, Núria Domènech, a Instagram és foodietourbc.
1: Sí, correcte.
0: Pot ser que te'n penedeixis d'aquest nom?
1: Sí.
0: Que sí?
1: Sí, és així.
0: Foodietour...
1: No.
0: Què ha passat?
1: A veure, t'ho explico, vale? Sí. Perquè jo el perfil... Això s'acopla una mica?
0: Bueno, ja ho treballaran, això, la gent de...
1: El perfil el vaig crear el 2014, vale? Que ja fa bastants anys.
0: Ja,
1: clar.
0: Érem joves.
1: Era un moment que hi havia molts pocs perfils...
0: 2014, quina edat tenies?
1: No sé, ara en tinc 33. Ui, no m'ho facis en directe, això. Ara en tinc
0: 21.
1: 33. Sí, por ahí. 21. Exacte.
0: Vale, tu 21 ja... Vas dir, faré un Instagram enfocat a la gastronomia.
1: Sí, bueno, a mi m'agradava molt penjar fotos. Tenia l'Insta meu personal, penjar les fotos allà.
0: Vale.
1: I típic que els amics et deien, per què no et fas un Instagram d'això, tal? I en aquell moment no hi havia gaires, i els pocs que hi havia era food no sé què, i vale, no sé quantos, i aleshores pues vaig dir...
0: Foodietourbcn.
1: Dic, vaig a seguir la línia, vale?
0: Vale.
1: Sí, sí. Però clar, d'això fa bastants anys. I durant molts anys, de fet, ho havia tingut bastant com a hobby, anava penjant fotos de tant en tant. I, bueno, i fa 2 o 3 anys que vaig començar amb això dels Reels i de sobte va anar creixent.
0: Clar.
1: I clar, és allò que no t'ho esperes tampoc i, bueno... I
0: ara, ja no pots canviar el nom, no?
1: Bueno, vés a saber, no ho sé, potser algun dia se'm gira, però ja. Tu què opines?
0: Jo crec que vas triar molt malament.
1: Sí, gràcies.
0: Sí, és veritat. Foodietour BCN, no saps
1: no
0: què, sembla
1: res.
0: Un autobús.
1: Tots cometem errors, però
0: no,
1: bueno.
0: Tots cometem errors. Però clar, tens, alerta, 121.000 seguidors.
1: Sí.
0: 121.000 seguidors a Instagram. Però clar, això no s'aconsegueix en 2 dies.
1: No.
0: O sigui, quan hi ha un boom? O sigui, tu comences amb 21 anys.
1: Sí.
0: I allò deu tenir doncs, 300, 400 seguidors.
1: Sí.
0: No?
1: Vaig estar bastant temps, això, amb uns 20.000, fins fa 2 o 3 anyets, jo diria, que vaig començar amb els Reels.
0: Vale.
1: I quan vaig començar amb els Reels en català... Que
0: molt
1: vaig
0: important,
1: fer...
0: Fer coses en català.
1: No, perquè em vaig fer un primer en castellà, que
0: Núria.
1: No sé si està penjat encara, no, penós. I em vaig escoltar i dic, tu, això no pot ser, perquè, clar, mi castellano és...
0: Bueno, clar, i que tu... Fas uns... o sigui, tu fas Reels per la gent de Catalunya.
1: Clar, exacte.
0: Clar.
1: No, aleshores vaig dir, escolta, no em sento jo parlant, canvio el català i així em sentia molt més còmoda. I també ara, vist en perspectiva, sé que almenys per mi, pels meus valors i com penso, és la decisió correcta. Un, perquè em sento còmoda parlant en català i és com sóc jo. Clar. I dos, pel tema també del públic al que em dirigeixo, no? Doncs que sigui pues, gent que parla català o que està aprenent català i té interès per la cultura.
0: Mm-hmm. Però clar, tu què et dedicaves abans? Perquè ara quants anys fa que t'hi dediques a menjar i a recomanar? No, és que clar, és que té una feina que és anar a menjar i recomanar menjar.
1: Bueno, que em dedico 100% només a això és des del novembre passat, eh? No fa ni un any, eh?
0: Molt poc, eh?
1: Sí, ara el novembre farà un any.
0: Què tal? Què tal aquest any?
1: Superbé, molt feliç.
0: Millor del que et pensava?
1: Sí, sí, sí, cada any...
0: I què feies abans? Què feies?
1: Abans treballava en màrqueting d'empreses de gran consum.
0: Bueno,
1: no direm marques, però Martini podria ser una d'aquestes. No vaig treballar a Martini, però del rotllo.
0: Podria ser... Seran
1: coses d'aquestes, sí.
0: Però eren aquelles que feies 8 hores i de les 8 hores en treballaves 3. Sí, a les grans...
1: Es treballa un muntó, eh?
0: No, a les grans empreses, com que no us coneixen, de 8 hores en treballeu 3.
1: No passa res. Es correu un muntó i, de fet, bueno... Sí, jo sóc una persona que sóc molt inquieta i m'agrada com molt estar fent coses tot el dia. M'encanta moure'm d'aquí a allà i és veritat que el tema d'estar una cadira amb un ordinador i tal 8 hores al dia...
0: No fa per tu.
1: Matava bastant, sí, sí, sí.
0: Llavors, perquè la gent d'aquí entengui, la gent que ens està escoltant també, que potser diu, hòstia, doncs jo també vull treballar del que fa la Núria, perquè fa molt bona pinta.
1: Sí, a veure, la veritat és que és un privilegi, eh?
0: Clar.
1: O sigui, cada dia penso, o sigui, intento ser conscient de la sort que tinc.
0: Però d'on surt els diners? O sigui, com funciona això? O sigui, un restaurant et truca. Perquè et diu, escolta'm, m'agradaria que vinguessis a menjar.
1: Sí, o sigui, jo la meva premissa... No et diré que no he cobrat mai d'un restaurant perquè et mentiria, o sigui, però he cobrat potser 3 o 4 vegades. O sigui, jo dels restaurants no cobro.
0: Tu no cobres?
1: És la meva premissa, perquè jo amb els restaurants vull ser...
0: Sincer.
1: O sigui, realment, exacte, que sigui el meu criteri, que siguin restaurants que recomanaria als meus amics, familiars... O sigui, amb això vull tenir llibertat total...
0: Et conviden? De...
1: Sí, alguns em conviden.
0: Alguns
1: sí,
0: no.
1: Dels que vaig...
0: La majoria?
1: La majoria em conviden.
0: No
1: sé
0: res, eh? La teva feina, Núria.
1: No, però alguns també vaig pagant.
0: Ben fet.
1: A vaig amb els meus pares perquè em paguin ells, saps?
0: Va molt bé sempre anar amb els pares, perquè els pares no accepten que paguin els fills, eh?
1: No.
0: És bueno, com una cosa
1: és una
0: que
1: s'enfada, sí,
0: no?
1: Total.
0: S'enfaden els pares, eh? Com,
1: sí, sí.
0: Hòstia, no, el meu fill no pot ser que m'estigui pagant.
1: No, i ells contents per compartir una estona, clar. I jo també, i aleshores, doncs...
0: Vale, i llavors, sí, sí. Tu els diners els fas amb les marques que tu...
1: Exacte, o sigui, mils ingressos... O sigui, clar, al final, tu quan esculls no cobrar dels restaurants, estàs renunciant a una part d'ingressos importants.
0: Perquè què et pot oferir un restaurant? 500 euros?
1: Sí, por ahí.
0: 500 euros?
1: Sí, però clar, imagina't, si em fas, no sé,
0: sí, sí,
1: pues 20 al mes, jo què sé, la gent que cobra per...
0: Són 10.000 euros.
1: Per fer els restaurants, doncs realment està renunciant a una pasta important. O sigui, però jo vaig fer aquesta elecció, és en plan, prefereixo renunciar...
0: És elecció honesta.
1: Mm-hmm.
0: És una elecció honesta.
1: El meu objectiu no és, porra, és poder viure d'això, però...
0: Menjar.
1: Exacte, menjar bé.
0: Però clar, tu ara imagina't que un restaurant et convida.
1: Sí.
0: I a tu no t'agrada gens. Mm. Gens.
1: Jo quan vaig...
0: Com es fa... Si com li dius, ni de conya publicaré això.
1: És complicat, eh? Jo, abans d'anar a un lloc que em convidin, me'l miro bastant.
0: Sí.
1: Faig ja un anàlisi per dir, vale, estic 90% segura que acertaré el tiro.
0: Però,
1: si pel que fos no m'agrada... Jo sempre abans aviso, ei, jo vinc, però que sàpigues que no tinc compromís de publicar res, tal, només si m'agrada, més vídeo tampoc... Vull dir que a vegades són stories, a vegades són reels,
0: sí.
1: Depèn també de si m'agrada més o menys.
0: No, és que un moment, és que la Núria...
1: Ah, bueno.
0: Abans ha vingut la llonganissa de casa centre. És un no parar, això, veuràs,
1: això és
0: Núria.
1: És fantàstic,
0: que
1: no?
0: Això és, bueno, és un no
1: parar.
0: Què
1: he de fer per venir cada setmana?
0: Bueno, pues... Segurament no podràs venir cada setmana.
1: Algú, si et falla algú a última hora...
0: Si et falla algú, tu vols venir a fer Martínez i llonganissa de casa centre i a parlar de menjar.
1: Diré, clar.
0: I aquí i les calisses de Vic, eh?
1: Perfecte.
0: Però llavors, li has de dir al restaurant no m'ha agradat, no publico?
1: A veure, això m'ha passat 2 o 3 vegades.
0: I què has fet? Què has fet?
1: Bueno, vull, mira, em sap molt greu, però eren coses que eren com de calaix, que no havien funcionat, no? Doncs mira, aquest plat que em va servir no era bo. A més, també el bo és dir-ho en el moment. Quan,
0: ja.
1: No sé, et serveixen un plat que no està...
0: I tu els hi dius, eh?
1: Sí, home, clar. El que no faré és penjar alguna cosa que no m'agrada.
0: No, clar, perdre reputació, això no...
1: Clar, clar.
0: No pots. A Osona has vingut a menjar?
1: Sí, no tant... O sigui, menys del que m'agradaria.
0: Però algun lloc que tu em puguis dir...
1: Algun lloc, un que em va agradar molt és la Competència.
0: A Osona? On és?
1: Aquí a Vic.
0: Aquí a Vic,
1: oi,
0: la Competència. Mira,
1: aquí?
0: La gent diu que sí.
1: Sí, oi?
0: Bueno, és que a Vic es menja.
1: I és dels que jo crec que a tu t'agradaria.
0: Sí?
1: Sí.
0: Per què?
1: Bueno, és en plan així, menú degustació, platets xulos, cuidats, mola bastant. El local és xulo, també.
0: La Competència, eh? Mm. I restaurant teu de confiança, allò de dir a Barcelona, quan has d'anar a un restaurant que t'hi sents com a casa?
1: Crec que potser el compartim, el Bar Bocata.
0: El Bar Bocata, eh? Que bé que
1: sí. De confiança és bastant... Sí. Ahir just vaig anar a dinar, o fa 2 dies.
0: Mm.
1: I, bueno, és això, doncs, estava el Quim allà i et saluda... I,
0: com el menjador de casa,
1: sí, estàs. Sí, sí, exacte. Mm.
0: Tinc un dubte que sempre he pensat, des de que sóc, des de que tinc 20 anys o així, que és que per què dinar sol? Tu vas a dinar, no?, i veus una persona que està dinant sol.
1: Mm-hmm.
0: Està ben valorat, però, en canvi, sopar sol sembla que t'hagin abandonat.
1: Sí.
0: T'hi fixes o no?
1: És una mica trist, sí.
0: Tu has anat
1: sí.
0: mai a un restaurant a sopar sola?
1: Juraria que no. Dinar,
0: I has anat
1: sí?
0: a dinar?
1: Dinar, sí.
0: Fixa't
1: dinar, sí.
0: que està mal vist, i això
1: sí,
0: ho dic
1: sí,
0: des d'aquí,
1: sí.
0: des del Tardeo de Flashback,
1: sí.
0: que no sé per què està mal vist anar a sopar sol.
1: Bueno, mal vist, però...
0: Però,
1: a més, jo també em sento com pitjor, no? Si jo anar a dinar sola, la setmana passada ho vaig fer.
0: A mi m'agrada molt la
1: dinar. Perquè estava per Sants, hi havia el Maido, que és una tasca japonesa que feia temps que volia anar a provar,
0: sí.
1: i dic, mira, estic al costat, vaig jo.
0: Pam.
1: Vaig anar a dinar, superbé, jo solet a la taula, no sé què. Però sopar, és veritat que em genera un sentiment de...
0: Tristesa.
1: Oh, que sol estic.
0: I si veus algú sí. sopant sol...
1: Sí, dius... dic, ai, pobre, no? Quasi que el convides a venir
0: vingui,
1: a la taula
0: no?
1: a sopar amb tu.
0: Jo
1: sí, sí, sí.
0: vull reivindicar anar a sopar sol al...
1: Sí, tu ho has fet o què?
0: Jo he anat a sopar un cop, només.
1: No, un cop, bueno.
0: Un cop.
1: Està bé, ho has fet.
0: Un cop.
1: I què tal, com et vas sentir?
0: Malament, evidentment.
1: Vale.
0: Hi ha una altra cosa que em molesta, no sé si t'ha passat, que és anar a un restaurant i ser l'única taula del restaurant. que tota la resta...
1: Sí, això és molt incòmode.
0: Això és molt violent, eh?
1: Això és molt incòmode.
0: Que tens a tres cambrers mirant-te com menges,
1: eh? I més si és cita o així, saps? Perquè, bueno, si fas... Si clar. Vas amb família o tal, doncs, bueno...
0: No, ja fas catxot
1: de... És més igual, però, clar...
0: És violent, eh?
1: Que busques alguna cosa com més íntim i és... estàs allà en silenci... Sí, sí.
0: És molt violent. A tu t'agrada més fer, però... plateig per compartir o menú degustació, si haguessis de triar?
1: A veure, és que depèn molt de l'ocasió i per què i tal, però... Si et diria amb amics, plateig per compartir, amb coses més especials, menú
0: parella,
1: degustació.
0: Menú degustació. Sí. Barra o taula?
1: Barra.
0: T'agrada molt la barra, eh?
1: M'encanta, m'encanta.
0: I veure com cuina...
1: Sí, sí, sí, m'encanta. Sí, eh? Sempre que puc. També és veritat que mola si vas dos.
0: Si ja, ets si, més vas, de dos, si vas, sí. Ja... Una barra que t'agradi anar?
1: No sé, a veure, per exemple, els japonesos m'agraden molt, el Sol Luna,
0: vale.
1: El Salto Itanaka, per exemple, són dos barres molt xules.
0: Molt bo.
1: Perquè més com el japonès té com molt, molt art. Com
0: el Gresca t'agrada?
1: El Gresca és molt guai. El Gresca he anat, però no he anat a la barra. Ah, mira, això ho tinc pendent.
0: Està molt bé. T'ho recomano.
1: Guai.
0: T'ho recomano. Escolta, et sembla que nosaltres anem menjant llonganissa a casa Cendra, ens fotem martinis, Fidel ens fot una mica més de música, la gent balla, va demanar més martinis, i seguim amb l'entrevista després. Sí?
1: Genial.
0: Podem-hi, va!
2: A la plana la tarda no s'acaba. Es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de B.

Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

0: Menys dos minuts de vuit del vespre, seguim aquí el Tardeo de Flashback. T'ha agradat la llonganissa de casa Sandra?
1: Moltíssim, superbona. No,
2: et faig entrega
0: de la llonganissa...
1: Sí,
2: de la gorda, de
1: és
2: la
1: per
2: grossa.
1: Mi?
0: És per tu.
1: Quan creus que pesa? És enorme, això?
0: Quan creus que pesa?
1: Doncs no us... A veure, ho comparo amb els meus gats.
0: Amb els teus gats?
1: Sí, bueno, per pes, saps? En plan.
0: Sí, sí, ja, ja.
1: No sé, això pesa un quilet ben
0: quilet
1: bé,
0: ben bo, eh?
1: Jo crec. Quilo un quilet i pico, no?
0: Està guapo, casa Sandra?
1: Sí, sí.
0: És que és d'aquí Vic, a més, vull dir que és producte de...
1: No, no, però una cosa, però això ho he de compartir segur, perquè em foto jo
0: de amb el teu gat no, si et sembla, no. Comparteixo amb una persona.
1: Sí, m'ho emporto de finde amb els amics, estaran contents. Exacte. Bueno, home, clar, avui sopem allà al mig del camp.
0: Pues això us ho regalo home. Jo. Aviam, com merci. Valores tu l'estat de salut de la gastronomia a Catalunya? Perquè hi ha de tot, eh?
1: Sí, hi ha de tot, però, home, en general, jo crec que bastant bona.
0: Sí?
1: O sigui, hi ha de tot, et pots... Bueno, clar, has de ser selectiu, òbviament.
0: Ah.
1: Vull dir, clar, Barcelona... Parlo de Barcelona perquè, vulguis o no, la globalització doncs fa que cada cop hi hagi més cuina d'altres llocs del món, coses d'aquestes de bufet de sushi 15 euros i sí. Coses d'aquestes.
0: En castellà s'ha de dir, eh?
1: Exacte.
0: M'agrada que ho diguis en castellà.
1: Però és el rotllo.
0: El que no, no t'agrada sí. Ho dius en castellà.
1: No, i algun cop he anat a algun bufet, saps? Però vull sí. Dir que, bueno, si apartes una mica això, si ens fixem en els llocs de cuina catalana i això... En general, ostres, jo crec que hi ha un nivell molt alt i que tenim molts bons restaurants aquí a Catalunya. Bueno, de fet, algun de, o sigui, restaurants, dels millors restaurants del món i dels millors xefs del món sí, són sí, catalans.
0: Sí. Això és així. Que... Però pot ser que ara hi ha a Barcelona i potser hi ha arribat aquí a Vic, ja hi hagi plats que són el mateix, un altre, el Bao,
1: sí.
0: El Pop amb parmentier de patata, l'Estic Tartar.
1: L'Estic Tartar, el Cheesecake...
0: Pot ser que...
1: Hi ha molts d'aquests, però ara, per sort, crec que els plats que estan com de moda són els macarrons, el fricandó,
0: fideus a la cassola,
1: que te'ls trobes a tot arreu, però això em fa il·lusió quasi trobar-m'ho tot arreu. Saps què vull? En plan, crec que és una victòria de la cuina catalana i te'n trobaràs de millors i pitjors, però que guai que ara tots els plats que et trobis siguin sí. Fideus a la cassola o macarrons, saps?
0: Aquí la gent que ha vingut a les Clarisses de Vic, jo crec que són molt també d'esmorzar de forquilla.
1: Sí.
0: Són gent aquí que...
1: Home, aquí en saben,
0: Tu, esmorzar de forquilla, què?
1: Sí, avui n'he fet.
0: Què dius?
1: Clar, diada.
0: Què has menjat?
1: Avui he menjat peus de porc, botifarra amb mongetes i truita de xistorra. Érem tres, eh? No,
0: I has dinat?
1: No jalat. Bueno, hem anat a les 12 i pico i era
0: vale.
1: Dinar, ja.
0: Ah,
1: sí, sí.
0: Vale.
1: He anat allà al bar Haití, a tocar de Jaume I, que avui feien, com que és la diada... Bueno, clar, avui estem gravant en diada, el dia
0: sí,
1: 11,
0: ja
1: i feien avui...
0: Molt bé. Mm. Escolta'm, ara ja vull parlar de tu personalment, perquè hem de conèixer vale. La Núria més personal.
1: Vinga,
0: no?
1: Va. Va, porta't bé, Andreu,
0: No, el pregunto a tothom, el teu pitjor estiu.
1: El meu pitjor estiu.
0: Si tu tens 33 anys...
1: Sí, faré el novembre, tinc 33. Però, sí.
0: Llavors, pitjor estiu que recordis.
1: A veure, jo els estius m'encanten
0: i
1: per mi és la millor època de l'any. La gent aquesta que diu, no, és que jo prefereixo l'hivern...
0: T'agrada més la calor que la fred?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Soc molt de platja, d'estiu, de sol,
0: però
1: de dies llargs.
0: Però pitjor estiu que recordes per coses que...
1: És que el pitjor estiu, no sé, diria quan em tocava fer deures, que era més petita, i recordo les tardes aquestes de fer deures.
0: Que eres mal estudiant?
1: No, normal. De 7, saps?
0: Collons, de 7, és la millor nota que he tret mai.
1: Ah, sí?
0: Un 7?
1: Sí, 7. Algun 8.
0: Algun 8? Bueno, ja tens la repel·lent
1: no,
0: de la classe.
1: No, la repel·lent no, tio. Però no, sí, normal. No, però recordo els estius aquells de... El moment de toca fer deures era com el pitjor moment del dia.
0: Saps? Jo vull des d'aquí dir que l'estiu no...
1: Exacte.
0: Vacances.
1: I els meus pares, feu-los vosaltres, les deures.
0: S'ha de treballar de setembre
1: sí, sí.
0: A juny.
1: Això et diria que és el pitjor. O sigui que imagina't, jo crec que en que general he tingut bons estius. Sí,
0: Escolta una cosa, aquest estiu he vist per Instagram que has anat a Itàlia.
1: Sí, 5 dies,
0: Bueno, doncs
1: vaig anar 5 dies i després...
0: Van ser 2 setmanes per mi,
1: Ah, sí? Bueno. No,
0: després
1: he estat molt a l'Empordà.
0: No, però vas menjar molt bé a Itàlia.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Es menja molt bé. El que passa que després he estat un període de setmanes a l'Empordà i tal, i dic... molt guai, Sicília, vam anar a Sicília,
0: sí.
1: Però és que no em cal anar fora.
0: Ja.
1: O sigui, tenint la Costa Brava...
0: Clar, no,
1: saps?
0: Ja tenim la millor
1: però costa... sí, però va estar molt xulo, també.
0: Però el menjar italià, la gastronomia italiana, és la que més t'agrada, que no sigui la catalana?
1: No, et diré la japonesa.
0: La japonesa, eh?
1: Sí, soc molt fan de la japonesa.
0: Està molt
1: sí,
0: de moda, la japonesa, eh?
1: Sí, però fa temps,
0: Sí. Però hi ha molta gent que, per exemple, no... Els meus pares, per exemple, la...
1: Sí, nascuts a l'any 50... Gran, sí, potser més.
0: Bueno, a la meva mare li acabes de dir gent gran, eh?
1: Bueno,
0: no, t'ho dic perquè...
1: A veure, no sé, la meva mare no, va... com els meus també són gent gran, no sé, clar.
0: No, no t'estàs ficant en contra...
1: Està per aquí?
0: No, està
1: aquí.
0: Ah,
1: vale, vale.
0: No,
1: però en general, si cuina japonesa, jo crec que...
0: T'agrada, eh?
1: Sí.
0: Algun aliment que no t'agradi? Perquè, clar, no t'ha d'agradar tot.
1: M'agrada tot bastant. Em fa com cosa...
0: M'interessa.
1: Per exemple, l'altre dia vam un restaurant de cuina catalana tal que tenien cervellets fregits.
0: Uà,
1: i per sort ens van dir que no en quedaven. Els meus col·legues volien demanar-ho i van dir, no ens en queden. I jo, uà, que bé, saps? Perquè no els he provat mai. Però no els he provat, eh?
0: Són molt bons.
1: Potser els provés i et diria, m'agraden. Però em fa com cosa. El concepte cervell, per exemple...
0: Ja.
1: Però això, fetge, tampoc.
0: Fetge és massa fort, no?
1: Sí.
0: Llengua?
1: Llengua he menjat, però no m'acaba, no, tampoc. Vale. Crec que és més pel concepte, eh? Hi ha moments així una mica... Però, per exemple, els peus de porc m'encanten.
0: Vale,
1: que...
0: Sí. T'he preparat com un petit joc que has de triar entre dos plats.
1: Vale.
0: I t'has de quedar amb quin és el que t'agrada més. Podeu jugar vosaltres també, que és un
1: Vinga,
0: joc que podeu
1: totes.
0: Jugar sense cap problema. Aviam, què prefereixes?
1: Mm-hmm.
0: Truita a la francesa o crep de Nutella?
1: Truita a la francesa.
0: Molt ràpid has anat, eh?
1: Sí.
0: Ets més
1: salada. Però que sigui així com... Com tendreta, saps? Exacte.
0: Feta,
1: que no
0: feta.
1: Sigui allò seca, sí.
0: Truita a la francesa o llet amb galetes?
1: Hosti.
0: No, és que llet amb galetes sembla una tonteria. Amb
1: quines galetes?
0: Les teves preferides.
1: Serien galetes Maria, crec, amb la llet.
0: Pues, truita a la francesa o llet amb galetes?
1: Llet amb galetes, també per l'hora que és ara, però...
0: Llet amb galetes. Va. Estic picant que ja veieu aliments molt bons.
1: Quines opcions?
0: Llet amb galetes o palmera de xocolata?
1: No, llet amb galetes.
0: Ara a Lluc Rosella si preguntaré si fa palmeres de xocolata.
1: Ah. Home, les del Lluc deuen ser bones, la veritat.
0: Bueno, ara parlarem si fa palmeres de... Què has triat? Llet amb galetes?
1: Sí, va.
0: Llet amb galetes o patata i mongeta?
1: Patata i mongeta.
0: Que avorrida, eh?
1: Bueno, però has provat la del Jordi Vilà?
0: No, sí, clar.
1: Home, clar.
0: Sí, clar. Vale, patata i mongeta...
1: Saps una d'aquesta bona? Clar. Amb oli, sal sí. Maldon...
0: Patata i mongeta o assortiment de formatges?
1: Home, assortiment de formatges, sí.
0: Assortiment de formatges o ostres?
1: Uf, quin pilles, eh? M'agraden molt les ostres, però...
0: Assortiment de formatges o ostres?
1: Va, diré assortiment de formatges.
0: Assortiment de formatges o risotto?
1: Assortiment de formatges.
0: Formatges o espaguetis a la carbonara?
1: Uf.
0: Ja està.
1: No, formatges, em mantinc.
0: Formatges o pollastre a l'ast? Un pollastre.
1: No.
0: No t'agrada pollastre?
1: Sí, m'agrada pollastre, però em quedo amb els formatges.
0: Formatges o truita de patates? Ep.
1: Ei. Va, per fer una mica de joc. Va, truita de patates, però de les bones, saps?
0: Truita de patates o paella valenciana? Mongeta, el que fiquen.
1: Paella, va.
0: Paella o fideus a la cassola?
1: Fideus a la cassola.
0: Fideus a la cassola o carn arrebossada amb patates fregides?
1: Fideus a la cassola. Ara aquí ja et costarà moure'm d'aquí, eh? Perquè
0: fideus
1: és
0: a la cassola o turbot a la Donostiarra?
1: Hòstia.
0: Ah,
1: home,
0: la gent que ha provat un turbot a la Donostiarra...
1: El turbot m'agrada molt, eh? No, va, però fideus a la cassola.
0: Fideus a la cassola o peus de porc?
1: Fideus a la cassola.
0: Fideus a la cassola o cap i pota?
1: Fideus.
0: Fideus o macarrons?
1: Uf.
0: Clar.
1: Va, a veure, sí.
0: No.
1: Va. Em quedo amb els fideus, va.
0: És fideuista, eh?
1: Sí, m'agrada molt, m'agrada molt.
0: O fideueres, deu dir, no?
1: Fideuera, sí.
0: Fideuera o canelons?
1: No, fideus.
0: Guanyen fideus, eh?
1: Sí, guanyen. És
0: sí,
1: que és dels meus plats preferits.
0: Sí, els saps cuinar?
1: N'he fet, sí.
0: Clar, perquè aquí hi ha la gran cosa. Tu proves menjars, però
1: sí.
0: Tu saps cuinar.
1: A mi m'agrada cuinar. Sí, m'agrada cuinar. Quan fem coses amb amics i tal, sóc la que cuina.
0: Bueno, per exemple, tu ara haguessis de cuinar, mira, aquestes tres noies que han vingut de Centelles,
1: sí?
0: És correcte?
1: Ah, mira.
0: Han vingut tres noies de Centelles, han anat a la peluqueria, han anat a la peluqueria,
1: sí, sí.
0: Estrenen roba, bolso de ganxet, porten 8 martinis. És veritat. Però són 3.
1: Quina? Ah, 2 en porten ja?
0: Sí.
1: 3. Cada una?
0: No.
1: Ah.
0: En porten 8, que ja l'estan amagant sota la taula. Llavors, les 3, si ara haguessis de cuinar per impressionar les 3 noies, fixa't que he dit noies, eh? Les 3 noies de Centelles. Què cuinaries? Per impressionar, eh?
1: A veure, és que a mi... Algú que faig molt, clar, per 3 és més complicat, però el que faig molt són arrossos. M'agrada molt cuinar arrossos.
0: Ah, mira les noies
1: sí.
0: De Centelles.
1: Mar i muntanya m'agrada fer-los.
0: Què hi fiques? Què hi fiques?
1: A mi m'agrada posar costella de porc i botifarra, per exemple, i sípia i gamba vermella.
0: Bo,
1: saps? Mar i muntanya mola bastant.
0: Vale.
1: Sí.
0: I el caldo, com has fet?
1: Sí.
0: No, no passa...
1: Sí, sí, el compro fet, el compro fet.
0: Bueno, no passa res, eh?
1: Ja cal... un cop el vaig fer, però...
0: No val la pena, eh?
1: És molt lio, és
0: no
1: molt
0: val
1: lio.
0: La pena, o sigui, pel resultat...
1: Sí, compres un bo... Intento comprar al mercat un fumet d'aquests de pescadors
0: sí,
1: i tal.
0: Que ja venen preparats.
1: Queda guai.
0: Bueno, que et
1: costa 8 euros el pot de fumet. Vull
0: I
1: dir
0: postres?
1: Que és bo.
0: Postres? Saps fer?
1: No.
0: O li deixem el Lluc?
1: Postres pel Lluc.
0: Et sembla que
1: sí, sí, sí,
0: postres...
1: perquè jo no... Poca cosa et faré, la veritat.
0: Sí, eh?
1: Te la puc liar amb els postres.
0: Per les noies, un arròs i cap a casa, eh?
1: Sí, bueno, que portin elles el postre, no?
0: Clar, que portin alguna cosa, també.
1: Home.
0: Sí, jo ficaré el Martini, jo ficaré el Martini.
1: Tu vens amb el Martini,
0: jo
1: ficaré
0: el Martini,
1: ja tot, no?
0: Les postres i tu l'arròs.
1: Perfecte.
0: Sembla? T'ha quedat alguna cosa per dir?
1: No.
0: O sigui,
1: no, no. Bueno, jo em quedaria aquí molta més estona, la
0: ja
1: veritat.
0: Ja ho sé, però ara
1: vol venir
0: jo,
1: ja,
0: que
1: no?
0: També vol menjar, bueno, que també vol fotre martinis, que
1: doncs
0: vol plegar...
1: Doncs compartirem.
0: La... Que tinc ganes de parlar amb el Lluc, eh?
1: Va, home, no m'estranya, que és un crac.
0: És un crac, eh?
1: Sí, home, jo et flipo mires? Amb els seus vídeos, clar, clar.
0: Et mires, eh?
1: Home, jo crec que deu tenir like a tots els vídeos.
0: A
1: tots els vídeos.
0: Creus que
1: like
0: podem ficar vermell al Lluc?
1: Sí, crec que ja s'està posant una mica, no?
0: Bueno, va, doncs un aplaudiment per la Núria, sisplau, enorme. Merci. Que em portes aquest aplaudiment. Fota-li música, Fidel. Tornem de seguida.
2: El tardeo de Flashback és com un martini. Elegant, fresc, impossible de dir-li que no. Seguim en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

Escoltes el Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic. La millor festa fins a les 9 del vespre amb el sabor de Martini i Andreu Joanol al capdavant.

s'acaba. Es converteix en Tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

0: s'acaba. Es converteix en Tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya.
1: Flashback. Flashback. Èxits sense pausa.

0: Escoltes el Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic. La millor festa fins a les 9 del vespre, amb el sabor de Martini i Andreu Joanol al capdavant.
1: Un quart de 9 del vespre, seguim aquí al Tardeo de Flashback a l'Hotel Les Clarisses de Vic. És que ara és un moment molt important perquè hi ha una persona... molt important, més que jo. M'estan tremolant les cames. Jo, Cruselles, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Joder, com no. Estàs si sigui al teu costat?
2: Hòstia, increïble. Estar aquí i compartir un moment amb tu. No és la primera vegada,
1: no,
2: però...
1: No, la primera ni serà l'última.
2: Esperem que no sigui
1: l'última. Eh?
2: Espero, espero.
1: Bé, el Martini?
2: Molt bé, la
1: veritat. Bianco Spritz, es diu, eh? A vegades me diuen...
2: No, i no és el primer, tampoc.
1: No és el primer?
2: Home, clar, que... aquestes hores ja...
1: Ah, un quart de nou. Tu ets de Tardeos o no?
2: Bueno... Del que es presenta, no?
1: Del que es presenta?
2: Soc poc de bar, haig de dir.
1: I de nits?
2: I encara menys.
1: Encara menys, eh?
2: Sí. Soc més, de matins.
1: Perquè tu treballes molt.
2: No, bueno,
1: no
2: m'aixeco d'hora.
1: T'aixeques d'hora?
2: No, no treballo, faig vacances tot l'any.
1: Tu fas vacances tot l'any? Escolta, una cosa, estàs com un pinzell. Heu vist aquest tio com està? És xocolater, eh? Vull dir, jo si treballés amb xocolata, estaria, però què fas?
2: No visc a Girona, però...
1: Però què fas per estar com un bici?
2: Molta bici, res, no sé.
1: Ah, que has agafat aquesta moda de la bicicleta. Aquests que us hem de pitar, els que anem amb cotxe.
2: No, per ser de Girona...
1: Ja, no, és que a mi tinc una cosa en contra. Allà a Girona és que ens han invadit les bicicletes.
2: Total. Hi ha més bicis que catalans.
1: Hi ha més bicis que catalans. Escolta'm una cosa, fas bicicleta.
2: Sí.
1: De carretera, eh?
2: Sí. I muntanya, també.
1: I muntanya.
2: Sí. Depèn del que es
1: presenta. Clar, és que tu al mallot... Queda finet. Jo em fico el mallot i sembla una sobrassada.
2: Jo em comprometo que el dia que vulguis sortim amb bici.
1: Sí, clar, no et fot. A mi convidem a menjar xocolata, a mi em convidis a anar amb bicicleta. Que, a més, sortiu molt d'hora, la gent de la bicicleta.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Sortiu molt d'hora.
2: Si no fa tanta calor.
1: Ja, bueno, doncs sortiu a la nit, què vols que et digui? Ah, ara vas fer una cursa. Vaig veure...
2: Res, vam estar, mira, més amb la meitat som per aquí.
1: Que, ah, sí?
2: Amb tota la colla d'amics vam estar a Andorra fent la Purito i...
1: La Purito.
2: La qüestió, o sigui, l'excusa és la cursa. Sí. Però vam marxar 3 dies a Andorra i vam estar per allà i, bueno, vam estar distrets.
1: I què, però... la cursa què consistia? Quants quilòmetres?
2: Però realment és bastant dura, perquè són 100 quilòmetres, que potser de distància és, entre cometes, curta, però hi ha 5.000 positius, de, bueno, 4.000 llargs de desnivell. I, però bé, és bonica, és molt festiva, és poc competitiva i...
1: I què veu tardar per fer 100 quilòmetres, 5.000 de desnivell?
2: Si no m'equivoco, 7 hores o així.
1: Seguides, eh?
2: Sí, bueno, hi ha avituallaments, hi ha música, realment és molt festiva. És com la Marató de Barcelona, que és més festa que corre.
1: No he anat mai a la Marató de Barcelona. Si són llocs, no. Per exemple, a la Purito no ens trobarem. A la Marató de Barcelona no ens trobarem. A un Ironman no ens trobarem. Menjant?
2: Menjant segurament que sí.
1: A Hotel Les Clarisses de Vic?
2: També.
1: Segur. Bueno, però estàs com un pinzell, vull dir que et felicito, eh? Escolta'm una cosa, que has tocat sostre, tu, ja. Però tu ja ets el millor xocolater, i quan ets el millor, que... amb quina edat ho vas ser, perdó?
2: Amb 26, i tinc 30, ja fa 4 anys.
1: Clar.
2: O sigui, ara, no, realment...
1: Això es revalida, es pot revalidar, aquest títol?
2: Mira, això just és d'aquí un mes, la segona edició es fa cada 4 anys.
1: Ah, com els Mundials.
2: Sí, i jo en aquesta edició sóc jurat, no puc participar, podria participar a l'altra.
1: Serà jurat?
2: Sí,
1: d'aquí...
2: Sí, serà bonic, perquè, o sigui, zero pressió...
1: Clar, tu vas anar fa 4 anys amb uns nervis de l'hòstia.
2: Total.
1: Bueno, es va veure en el documental aquell que et van fer... Vas fer un elefant.
2: Total. Un elefant, i hi havia 5 proves més, també.
1: Un elefant? Però un elefant de la mida d'un elefant, pràcticament.
2: Per què un elefant? No? Podríem haver fet un porc sent d'Osona, però...
1: Clar!
2: És que no té cap sentit, no?
1: Per què un elefant? Ah, mira, no tenia aquesta pregunta feta i l'ha fet ell.
2: Té sentit, té sentit.
1: Aviam.
2: Realment un elefant perquè, o sigui, totes les proves que vaig fer volia que tinguessin una correlació i tinguessin un sentit, i totes era, doncs, davant de la frase de la senzillesa de les coses grans. I volia fer un animal, i per mi l'animal que defineix més aquest concepte és l'elefant, i per això va ser, però per res més. I tècnicament també, doncs, era viable. I
1: t'han demanat aquí fer un porc de xocolata?
2: No.
1: No, perquè es demanen autèntiques barbaritats, eh?
2: Realment no.
1: Però es faria fàcil.
2: Estaria bé, aquí, estaria bé. Pel dijous llarder o així.
1: Jo crec que l'hauries de fer, eh?
2: Sí,
1: però un porc a mida de...
2: Mida real.
1: Mida porc. Però clar, el que et deia, eh? Has tocat sostre. O sigui, ets el millor. I què fas quan ets el millor? Has estat 4 anys sent el millor xocolater del món. O sigui, tu podies anar a qualsevol pastisseria, xocolateria, i entraves i deies... Jo hagués fet això, eh? Amb els mans a la butxaca i hagués fet... Mira, t'ho dic, eh? Entro a una xocolateria i faig... Ets el millor?
2: No, no, realment no. O sigui, realment...
1: Home, sí que ets el millor.
2: Bueno, però, o sigui, va ser guanyar-ho, però per mi era, vale, guanyar això, però això era un concurs, i un cop s'havia guanyat, per mi, tocava demostrar-ho, i per això, després d'això, doncs, vam decidir doncs, crear un projecte, que era una empresa, una marca de productes de xocolata, on intentem, doncs, portar al client pues, tot això que ens han reconegut, no? I esforçant-nos al màxim, a buscar la màxima qualitat, el millor procés possible.
1: Fem una mica de promoció. Quin és aquest projecte? Diem-ho.
2: No, és Eucària Xocolat. És una...
1: Eucària Xocolat.
2: Estem a Vic, Andorra, i d'aquí poc a algun...
1: Les dues potències, no?, de la xocolata, Vic i Andorra.
2: Realment, sí. Sí, sí, total. Vale.
1: Esteu a Vic i Andorra.
2: Vic i Andorra, i format online. Llavors també en casa amb Batller tenim algunes coses, i estem contents, però sobretot perquè intentem fer aquesta pedagogia del món de la xocolata, perquè al final la xocolata no només és xocolata. O sigui, que un formatge, que un formatge no dius formatge, no. Tu tens un roquefort, un camembert, sí. Un emmental, vale, pues xocolata és el mateix.
1: Vale.
2: Tens molts orígens diferents, molts processos, i realment amb la xocolata ens falta molta pedagogia, com ha fet molt bé el món del cafè, que tothom sap que hi ha cafè comercial i cafè d'especialitat, doncs amb la xocolata passa...
1: Hi ha xocolata d'especialitat, no?
2: 100%. I que és totalment diferent a la xocolata comercial.
1: I això la gent ho entén? I la gent que va quan, comprar o la gent compra la...
2: Quan la prova, un cop proves el cafè d'especialitat, aquest costa tornar al comercial, doncs passa...
1: Mira, et diré una cosa. M'he comprat una cafetera d'aquestes que molen gran.
2: Sí, no?
1: Bueno, m'he comprat la Ferrari de les cafeteres. M'he comprat la Ferrari de les... Bueno, és acollonant, el que m'he comprat. Doncs
2: pues, realment és el mateix. O sigui, el torrat és superimportant, els orígens, els matisos, com elaborem aquesta xocolata, i el sabor canvia totalment. Tu vas tenir una xocolata amb sabor... fruits vermells i que no li hagis pujat, o sigui, sinó la pròpia xocolata. El que passa que moltes xocolates comercials les torren tant que són amargues i prou,
1: ja.
2: Però la marca ve del torrat, no ve del cacau.
1: Ja. Però, i una cosa, a Vic xocolata no és tradició.
2: O sigui, a Vic hi ha molta cultura xocolatera i durant molts anys hi ha hagut grans xocolaters.
1: Demano perdó, eh?
2: És més, hi ha Chocovic, que és una fàbrica de xocolata supergran i que fa molts anys que hi és, però també hi ha hagut xocolates Arumí i molts d'altres. Però realment, evidentment, no hi ha cacau. O sigui, no hi ha cacau ni a Vic ni a Europa. Hi ha cacau pues, on hi ha clima tropical, no és aquí. Però sí que s'ha elaborat molt bona xocolata des de fa molts anys.
1: Clar, tu ets de Santa Eulàlia de Riuprimer. Sembla un nom inventat, vull dir que sembla un nom com molt català.
2: Em coneixies abans d'avui, o no?
1: No, evidentment. Soc de Santa Eulàlia de Riuprimer. Dic, bueno, clar, que maco
2: existeix,
1: que
2: és. Existeix.
1: Que maco que és Santa Eulàlia de Riuprimer.
2: És
1: el Pep Sala, no? M'has dit, també?
2: Pep Sala.
1: Sabeu qui és el Pep Sala, no? Clar que sabeu qui és el Pep Sala. Clar, no ets el... ara ja ets el més famós, segurament, de Santa Eulàlia de Riuprimer. El Pep Sala ja fa temps que no rasca una.
2: Bueno, para dir el documental, la pel·lícula i tot això.
1: Sí, també tens un documental. Bueno. Escolta'm, t'han ofert molts negocis per obrir? Clar, ets, o sigui, tu et diuen el millor xocolater i entenc que cauen una pluja d'ofertes per obrir llocs exòtics, fins i tot, i coses rares.
2: Han passat coses, realment sí.
1: Explica'ns-ho.
2: Les explico. I després explicaré per què va ser que no. Però han passat diverses coses, però realment també moltes coses són molt efímeres i crec que s'ha de ser conscient de... Sobretot pensant en una cosa que, vale, que pot durar un any, sinó pensar, vale, d'aquí 10 anys que avui, o d'aquí 20, o d'aquí 30, no? Per això vaig decidir pues, quedar-me aquí, també perquè, vull dir, aquí hi ha la meva gent i volíem que el pulmó fos aquí, a Osona, i per això vam fer el nostre projecte, que segurament ha anat més a poc, o no.
1: Però arribareu més lluny.
2: Però, i si més no, tardarem més anys i serà la il·lusió de fer el nostre projecte.
1: Clar, però
2: no?
1: Què et diuen ofert? Va.
2: No, doncs, evidentment, alguna marca de les que ja existeixen, de doncs, ser la imatge d'aquella marca, però clar, això, un dia ho ets, l'altre dia et diuen...
1: Clar, i
2: un
1: altre ja dia no és... No? Santi Millán.
2: Doncs, també projectes... projectes com, per exemple, un molt ràndom, que crec que no va acabar existint, quan ho van oferir a nosaltres i per la part dolça i a l'Albert Adrià per la part salada,
1: sí.
2: Que hi havia, volien fer un resort a Eivissa, volien fer un resort, pues tot, que tota la gastronomia estigués cuinada amb marihuana, super random.
1: Lluc.
2: Vam dir que no, evidentment, vam dir que no. Ha dit coses rares.
1: No, m'està encantant aquest resort, de moment. És un resort, o sigui, havien pensat fer un resort.
2: No vaig voler buscar si es va portar a terme o no.
1: És un resort a Eivissa?
2: Sí.
1: Que volien fer gastronomia amb marihuana.
2: Tot, però tot, eh?
1: Però tu has fet mai xocolat...
2: No, aquí... per això...
1: No l'has fet mai ni amb els amics, allò de dir...
2: Tampoc. Jo m'agrada cuidar els amics, i això no seria cuidar els amics.
1: Ja. Hòstia, tio, si hagués sortit hagués sigut guapíssim, eh?
2: Segurament guanyaríem més diners que ara, però
1: sí,
2: bueno.
1: Sí, però clar, potser tindríeu...
2: Sí, és complicat, la cosa.
1: Eh? Escolta'm una cosa, m'agrada molt preguntar a la gent que ve aquí, abans de triomfar, o sigui, abans de ser xocolater, quines feines has tingut?
2: Quines feines?
1: Tu m'has pinta d'haver treballat des de jovenet, ja.
2: O sigui, jo sí que vaig acabar el batxillerat i ja em vaig posar a estudiar pastisseria.
1: Ah.
2: I vaig estudiar, o sigui, en 2 anys per separat, un dia de matins, l'altre de tardes, i els vaig fer el mateix any i així. I llavors ja vaig estar treballant en diferents pastisseries.
1: O sigui, els 2 anys els vas fer munt.
2: Sí, així és.
1: Però Lluc, havia fumut.
2: Bueno, s'havia d'aprofitar el
1: temps. Si a tu et diuen que és una cosa que es fa en 2 anys, la gent diu, vale, doncs al matí aniré a formar-me i a la tarda seré una persona que socialitza amb els amics. Tu no. Tu vas dir, jo al matí tal i a la tarda també.
2: Jo el que volia era guanyar temps per poder fer passos i sí, és veritat que doncs, durant un any doncs, no vaig existir, però no passa res.
1: No
2: sí.
1: Passa
2: i
1: res.
2: Si quedem 19 anys, que potser és quan...
1: Jo, Lluc, no.
2: D'obrir més gas, no?
1: Clar, si estaries al resort d'Eivissa, si amb 19 anys haguessis fet això.
2: Segurament.
1: Escolta, et sembla... Ara sortirà el sushi de l'Ametller, que és una cosa que la gent aquí... No us en fiqueu a la butxaca, perquè hi ha registre després a la sortida. Us mirarem les butxaques. Et sembla que li fotem una mica de música i tornem de seguida?
2: Va, endavant.
1: Vinga, Foli Fidel!
0: Andreu Joanola, Martini i les Clarisses Hotel Boutique de Vic. Els ingredients ideals pel terreny.

0: dos quarts de nou del vespre, seguim aquí al Tardeo de Flashback Lluc. Ens ha arribat el sushi de l'ametller.
1: Bastant consumidor, sóc, d'aquest sushi.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Tinc una ametller sota casa, vale, que em salva el...
0: Què agafes, què agafes?
1: Un 80% dels àpats de la meva vida.
0: De l'ametller, què agafes?
1: Sobretot els plats que tenen llestos. Tenen aquells bols que hi ha com el primer sobre i el segon a sota, que, increïble, tenen uns macarrons, crec que és amb carn del perol, si no m'equivoco.
0: Carn del perol.
1: Crec que són uns macarrons, i que boníssims, gazpachos, tot això ja.
0: Cremes d'aquelles de verdures.
1: Les cremes salven l'hivern, i el sushi, pues, també superbé.
0: Clar, que això és una pregunta que et volia fer. Una cosa és ser xocolater, l'altra és ser... Tu cuines?
1: Cuino poc. Però quan ho faig m'agrada fer-ho bé. Però cuino molt poc el meu dia a dia. O sigui,
0: el teu dia a dia tu arribes de treballar... Aquí no arribes,
1: o sigui,
0: a casa,
1: Lluc. Molts àpats els faig a fora.
0: Vale.
1: I arribo, doncs, depèn del dia, però...
0: Mitjana?
1: Doncs, mitjana, doncs, no sé, 7 de la tarda, 8, però si hi ha algun esdeveniment al vespre, doncs, tard.
0: Vale.
1: Però m'ho intercalo bastant. Al migdia, si puc, m'escapo una mica en bici. Sí, és cert que marxo sempre a les 6 del matí de casa.
0: Què? A les 6? Sí. Marxes, no t'espertes?
1: O sigui, no, t'espertes a dos quarts.
0: Et despertes a dos quarts de sis cada dia?
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Quina bèstia.
0: Clar, que ets el millor.
1: És important. No, però és important, perquè realment... O sigui, l'equip arrenca a les 6 del matí, i crec que és important ser-hi, però sí, és real que de 6 a 9 del matí, sempre vull dir que és quan faig més feina. Sigui d'ordinador, del que sigui, però és quan... Llavors, la que arrenca...
0: Però per què fas començar l'equip a les 6 del matí, Lluc?
1: No, perquè fa de 6 a 2, l'equip.
0: Però com és? Com és? Per què tant...
1: Però que, no, perquè al final fem pastisseria, xuladeria, quan obre la botiga hi ha d'haver producte,
0: vale.
1: I realment així es pot també, perquè a la xuladeria fem dos torns, un de 6 a 2 i un de 2 a 10, i...
0: Un, tu, com hi vas?
1: I així ho compaginem, però...
0: Déu-n'hi-do, eh? Aviam, abans se m'ha oblidat preguntar-te si el premi de millor xocolater del món és remunerat.
1: Sí?
0: Quants diners?
1: Però és simbòlic.
0: No,
1: 10.000 euros.
0: Només?
1: Només. I realment la inversió per anar-hi és molt més bèstia, llavors, bueno...
0: Perquè és 10.000 euros.
1: Sí, però és simbòlic. O sigui, realment el retorn el busques tu si ho aprofites o no ho aprofites, i és un retorn que et ve, doncs, pels projectes que facis,
0: sí,
1: després.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Però cony...
1: Sí, estaria bé que tant per tant...
0: 50.000 almenys.
1: Sí.
0: O que et cobrissin els gastos, sí, de... Els has cobrat ja aquests 10.000?
1: Sí, no, total.
0: Van tardar a...
1: No, van anar bastant ràpid.
0: Van ràpid,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, això sí que estic...
1: Però bueno, dels 10 van quedar amb 6, també t'ho dic.
0: Sí, ja sé com va això. Em vull preguntar pel teu pitjor estiu. Clar. Quin és?
1: El pitjor estiu.
0: El teu pitjor estiu de la teva vida.
1: El pitjor estiu de la meva vida. O sigui, pitjor, en quin sentit?
0: En el pitjor. En el que no seria... O sigui, en el que diries, no vull repetir aquest estiu.
1: No vull repetir. Però se diria que cap, eh?
0: Mira.
1: Si va haver-hi l'estiu dels 17 anys,
0: sí,
1: que me'l vaig passar tot a Can Jovany, que era la primera cuina que entrava, i realment era, sí que era entrar a les 10 del matí i sortir a les 2 de la nit, i dius, vale, no vas fer res més que això, però és que em va agradar tant, vaig aprendre tant, que també, o sigui, tots...
0: Què tal, en Jovany? Què tal?
1: Increïble, referent màxim, i a mi m'ha ajudat moltíssim.
0: Però ja no cuina, no, en Jovany? Perdoneu, que ara aquí estic al seu...
1: Mira, aquí sortiré en defensa de Jovany.
0: Tant de Jovany cuina?
1: Coincidim en un esdeveniment fa... Bueno, coincidim amb molts, però amb un fa poc, era un esdeveniment de 3.600 persones.
0: Sí.
1: Ojo, fer menjar per 3.600.
0: No, no, més...
1: I allò al seu nivell, eren com la una de la nit, estaven passant els últims postres i hi havia 20 cuiners allà així esperats, i ell emplatant postres a la una de la nit. I vull dir, o sigui...
0: S'ha perdut
1: els negocis, eh? És indiscutible la implicació que hi posa i la passió que hi posa per tirar endavant tot el que tira endavant, i referent màxim.
0: Quants quilos de xocolata fa servir tu al mes?
1: Al mes?
0: Quilos de xocolata.
1: O sigui, a l'any gastem unes 13-14 tonelades. O sigui, al mes seria una tonelada i mitja.
0: Una tonelada i mitja.
2: Mare de Déu.
0: I la xocolata que no veneu, què feu?
1: No, realment, el bo de la xocolata és que té molt poca merma. Primer de tot, perquè té caducitats molt llargues, la xocolata no es fa malbé.
0: La xocolata no es fa malbé, eh?
1: No es fa malbé.
0: S'ha de tenir a la nevera?
1: La xocolata no hauria de tenir a la nevera.
0: Ep!
1: Però el problema no és el fred, el problema són els canvis de temperatura.
0: Fred, calor, calor,
1: sí,
0: fred...
1: Clar, i quan fiquem la nevera passa que tenim a 25 graus a fora, passem a 4, de 4 a 25, i llavors...
0: Però jo, per exemple, ens comprem les teves xocolates.
1: Total.
0: Què hem de fer un cop les tenim?
1: Què hem de fer? Doncs l'ideal seria amb un rebost que estigui fresc i sec,
0: vale,
1: 18 graus...
0: 18 graus és...
1: Que no hi hagi molta humitat.
0: Sí que és veritat, per exemple, que jo visc a Barcelona, hem estat a 79 graus.
1: Clar, llavors dius, vale, no hi ha més remei, nevera. Vale.
0: Nevera.
1: Què fem per posar-ho a la nevera? I important, un tàper de vidre ben gruixut, que quan ho posem a la nevera, el fred tardi a arribar a dins i sigui més progressiu.
0: Però amb l'envoltori?
1: Sí, sí, sí.
0: L'envoltori, un tàper de vidre...
1: Ben gruixut.
0: Ben gruixut.
1: Que costi arribar el fred a dins.
0: Vale?
1: I sobretot, poca i comprar-ne sovint.
0: Ah, vull-te'l. No? Sí. Fa tu la repetició de la compra.
1: No, jo no vull que vinguis a comprar 30 rajoles per dos mesos. Vine cada 3 dies per una.
0: M'heu sentit, eh? Vull dir que aquí el que en sap... Vull dir que no esteu menjant bé la xocolata, que ja m'heu vist que no esteu menjant. Sí. Aquestes xocolates cada cop és xocolata amb taronja, això què?
1: Bé, o
0: saps de què parlo, eh?
1: Per mi, lo important és que aquest sabor que hi ha d'haver-hi a la xocolata ha de ser del propi cacau. Si hem d'afegir sabor a la xocolata, és que algú no estem fent bé.
0: Em pots dir alguna pastisseria de Catalunya que t'agrada com tracten la xocolata? Perquè no tots podem venir a la teva, vull dir...
1: Total, si parlem de, per exemple, Girona, evidentment, Casa Cacau, en Jordi Roca fa superbona feina, i Barcelona, pues, Oriol Balaguer, també super referent. Anem a Lleida, diria Tugues, i Tarragona, Cal Jan.
0: Toma ja, has fet pantall, eh?
1: Hem fet territori.
0: Ja, que bé que has quedat aquí. Escolta, t'he preparat un test per acabar l'entrevista. 20 preguntes.
1: Va.
0: Màxima sinceritat, eh?
1: Sí.
0: Comencem?
1: Llargues o...?
0: No, has de contestar. Vull dir, molt curt.
1: Les opcions.
0: Sí, no, fins a una mica, res. Pots explayar. Si vols explayar-te, endavant, eh? Quina és la pitjor xocolata que has provat mai?
1: La majoria del supermercat.
0: Toma ja. Macarrons o sushi?
1: Macarrons.
0: Molt bé, el sushi de l'ametller avui, ja, molt bé. Quin és el màxim de diners que t'han pagat per un encàrrec? No cal que ens diguis l'encàrrec, però els diners sí que ens interessa saber.
1: 19.000 euros.
0: La mare que em fa, pa. 19... Ei, un sobre l'altre, 19.000 euros. No,
1: però clar,
0: s'han de repassar d'entregar l'encàrrec, que l'encàrrec té un cost.
1: Clar.
0: Que potser és de 18.500. No, segur que no. Últim llibre que t'has llegit?
1: Victòria.
0: Quantes hores al dia passes amb el mòbil?
1: Hòstia.
0: Sí?
1: Déu-n'hi-do.
0: Pensava que treballaves, Lluc.
1: És feina, també. O no?
0: No sé de què fas amb el mòbil.
1: Clar.
0: No sé si estàs al TikTok, no?
1: No, sí, realment. Hores. Moltes, però feina. Són...
0: Logística, no?
1: 3-4.
0: 3-4 no són gens, Lluc. Ja t'ho dic ara jo. Puc fer 8-9, eh?
1: Així, tranquil·líssim.
0: Quina és la mentida més grossa que has dit mai?
1: Hòstia.
0: Vaya mentirota.
1: Alguna al col·le per no anar a classe o alguna cosa així, però...
0: No t'agradava anar a classe, no?
1: Sí, però quan eren classes absurdes, no. O sigui, si va, que valgui la pena.
0: Diem una classe absurda.
1: Una classe absurda?
0: Diguem una classe absurda. Que digui, vaya absurditat de classe.
1: Optativa, vull dir.
0: Optativa, això.
1: Ja és com...
0: Jo feia balls de saló.
1: Ah, bé.
0: Optativa. Tu veus que jo vaig fer balls de saló.
1: Ensenyaràs o no?
0: No, evidentment. He perdut el ritme. He perdut... Amb l'edat he perdut el ritme. Oques Grasses o Rosalia?
1: Moltes gràcies.
0: Okay, imagina't què diu Rosalía aquí, eh? Ciutat del món que has estat, que menys t'ha agradat?
1: Jo dic, aquesta ciutat.
0: Ciutat, eh?
1: Caracas.
0: Molt bé. Almenys ha quedat lluny, vull dir, no has dit alguna d'aquí. És que algú ha vingut aquí i ha dit una de Catalunya.

0: exemple, anava amb els pantalons per sota el cul. Això era una moda horrible.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquesta era horrible. Alguna moda que diguis?
1: Jo diria... no sé. No soc massa de seguir modes, la veritat.
0: No, no segueixes modes. No,
1: mai més de resposta.
0: No, no passa res. Cubata preferit.
1: Perdó?
0: Cubata preferit.
1: Roncola de l'snack de la plaça de Vic.
0: Hòstia.
1: Avui al vespre podries anar-hi.
0: A on?
1: A buscar un roncola de la plaça de Vic.
0: Aquí?
1: No, o sigui, no t'imaginis un roncola de tota la vida. O
0: no.
1: Sigui...
0: Ah, no?
1: Que canviarà la perspectiva del roncola.
0: Sí?
1: Sí, un roncola un Sant Jordi.
0: Un can... Vale.
1: L'snack.
0: Però he de tornar, eh? Avui
1: no,
0: dormo aquí.
1: No, el tens a 200 metres.
0: Vale, que m'hagi de tornar de 4 grapes. A quina edat vas provar el primer cigarro?
1: No he provat mai el tabac.
0: Silenci, eh?
1: Hi ha els meus amics allà, que podrien col·laborar.
0: Però te n'han ofert, els teus amics?
1: No.
0: Vale, ben fet, amics. Ben no. Fet. Si no has provat cap cigarro, eh?
1: No.
0: Però així estàs com un
1: pitxell. Sí, realment em feia por, perquè el meu pare un dia, quan era petit, em va dir que vomitaria. I llavors ja, l'època que l'havia de provar ja em va passar i mira.
0: Ben fet. Des d'aquí diem no al tabac, eh?
1: Total.
0: No provar mai més la xocolata o no poder viure a Osona?
1: Crec que no provava mai més la xocolata.
0: És superior a Osona que la xocolata?
1: És superior a Osona que la xocolata.
0: Jo evidentment, no viuré a Osona. No poder dinar mai més o no poder sopar mai més?
1: No poder sopar mai més.
0: Dormir 12 hores al dia o 4 hores al dia?
1: 4, evidentment.
0: Evidentment. Home. És molt important dormir, eh?
1: Dormir és perdre el temps.
0: No, home, no, Lluc, home, per favor. Com has de perdre el temps dormint? Quantes hores dorms, tu?
1: Mira, vols que ho mirem?
0: Sí. Ah, que ho tens?
1: Ara mirarem.
0: Que no sigui la pitjor moda aquesta que has seguit, que és... mirar el sol...
1: Aquesta merda al braç.
0: Clar, portes...
1: Això és la pitjor moda que has seguit.
0: Portes un rellotge...
1: Perquè a part que és car, t'enganya.
0: Portes un rellotge que et diu les hores que dorms. Aviam.
1: Sueño.
0: Sueño. Tens en castellà, eh?
1: Última nit.
0: Sí.
1: 3:38.
0: Hòstia,
1: 3:38. I la mitjana no sé si la posa.
0: 3:38? I estàs bé?
1: No, però això ha de dormir molt poc aquesta nit, perquè ja m'he llevat molt d'hora.
0: A quina hora t'has llevat?
1: Eren 5:45 també, però vaig anar a dormir tard.
0: Pots deixar el mòbil, ara que t'estic fent preguntes?
1: Deus ja la mitjana.
0: Va, no passa res. Perdre els braços o perdre les cames?
1: No, les cames.
0: Viure sense mòbil o viure sense música? Cuidado aquesta, eh? Perquè el mòbil és important per la logística. La música... Us fiqueu música per tractar la xocolata?
1: A l'obrador hi ha música, sí.
0: La fiques tu?
1: No, hi ha una llista col·laborativa i sona de tot.
0: Vale.
1: De tot és de tot.
0: Doncs?
1: Doncs diria que sense mòbil.
0: Sense mòbil, eh? Jo sense música. Què és el més car que t'has comprat aquest 2026?
1: El rellotge.
0: Però què val aquest rellotge? Què val?
1: No, segurament el mòbil. Diria el mòbil, però no, això, no sé, 200 i pico d'euros.
0: I per què t'has comprat aquest rellotge?
1: Per una moda.
0: Quina tonteria. Val, aquesta sí que me l'has de dir, me l'has de respondre, eh? Poble més lleig d'Osona.
1: Poble més lleig d'Osona?
0: Ja,
1: Llucian... No, és broma.
0: No diguis
1: Santell, pobles... és una ciutat. No.
0: Poble més lleig d'Osona. Has de pensar un poble que no hi vagis per res del món, Lluc, perquè la gent d'Osona...
1: O sigui,
0: cuidado,
1: com a lleig,
0: que...
1: i aquí serà indiscutible, lleig. No passa res.
0: No, lleig. Jo crec que la concepció lleig tothom sap el que és. Lleig. El poble més lleig d'Osona.
1: Va, som-hi. Aquí els del poble m'estimaran molt. La Guixa. No és un poble, però...
0: La Guixa. No sé, hi ha aplaudiments a la Guixa... Què és la Guixa?
1: La Guixa, no, la Guixa, hi ha aquest amor-odi, o sigui, és un barri que hem de passar els de Santa Eulàlia per arribar a Vic, que havia estat un poble, que es deia Sant Fores,
0: sí.
1: I hi ha com molta rivalitat, vale. Santa Eulàlia, la Guixa, i bueno.
0: Pues la Guixa és el poble més lleig d'Osona.
1: Més que res perquè té un semàfor que dura 2 minuts.
0: O sigui,
1: dos minuts, eh?
0: Et vull dir una cosa, amb la bicicleta fas els semàfors, tu?
1: Sí.
0: Sí, una merda. Sí, una merda. No fas els semàfors.
1: No.
0: No fas... És que no feu els semàfors. I jo estic amb el cotxe... No, és que això m'emprenya. Jo estic... Ara paro l'entrevista. No m'interessa l'entrevista. Jo vaig amb el cotxe, adelanto la bicicleta, deixant 3 quilòmetres de distància perquè no us queixeu. Jo sóc respectuós, eh? 3 quilòmetres. Avanço. Semàfor, m'avança la bicicleta. I us he de tornar a avançar.
1: No és... Ja no adelantes en 3 quilòmetres.
0: No, és que
1: ja és 20 centímetres.
0: I... Home, ja... Trec una mica la...
1: No,
0: jo no, feu els semàfors.
1: M'he saltat algun, però
0: algun
1: que veus...
0: Algun no, Lluc, te'ls saltes tots.
1: No, tots no.
0: Aquest de la Guixa, te'ls saltes?
1: Bueno, però clar, és que és absurd. És absurd, aquest.
0: A tu les coses absurdes no...
1: No val la pena, les optatives i els semàfors...
0: No t'agraden, eh? I última, Aquesta és molt dura, eh? Aquesta sí que l'ha de respondre.

0: tots.
1: Deixar una relació o que et deixin. Què prefereixes? Cuidado, sembla una tonteria de pregunta. Jo dic moltes tonteries, eh? Això no és una tonteria. Deixar una relació o que et deixin. Què prefereixes?
2: Si s'ha d'acabar, dona igual que ho acabi.
1: No. Ambigüitat no, a mi.
2: No.
1: Què prefereixes?
2: Què prefereixes?
1: Deixar una relació.
2: Què prefereixes? Pues sí. Deixar-ho, no?
1: Deixar-ho tu.
2: Sí, clar. A triar, vull dir.
1: Sí, sí, te deixo triar.
2: Però jo crec que quan s'acaba l'agost s'ha acabat, ja està, no passa res.
1: Però també és una putada deixar, eh? Has de ser molt valent. Vull dir,
2: bueno, és dur, evidentment.
1: Sí.
2: Però
1: molta gent contesta que et deixin, com per no fer la feina, saps?
2: Però la feina s'ha d'afrontar. Els problemes, solucions.
1: Quan si t'aixeques a 5:45 del matí per afrontar la feina, mare de Déu. Deixar una relació a 6 del matí pot anar bé, eh? Perquè l'altre no s'ho espera. S'ha de fer en moments que l'altre no s'ho esperi. A 6 del matí rentant-se les dents. Escolta, que ho deixem millor, eh? Bum, me'n vaig a treballar. Amb bicicleta a la guixa, no sé què. Escolta, t'ha quedat alguna cosa per dir?
2: No, que realment t'ha quedat un vespre bonic aquí als Clarisses. Sí, que et queda anar a Cal Veguer, o l'Snac. Són dos germans que fan el mateix.
1: Vale.
2: Ja vam veure un roncola i que res, que Osona és molt bonic i a la Guixa ens estimem molt.
1: Vindràs aquí a dormir algun dia o no?
2: Sí, és que em queda 500 metres de casa, però
1: bueno. S'ha de sortir de casa. No, sí que és veritat que a l'hora que et despertes no hi deu haver l'esmorzar encara ficat.
2: Jo crec que sí, jo crec que les Clarisses te'l ficarien, precisament. Tenien un pícnic per...
1: Pues jo crec que has de venir aquí, les Clarisses.
2: Va, vindré.
1: Et convido a que vinguis i paguis, vale? Un aplaudiment pel Lluc, sisplau. Fota-li música, Fidel.
3: Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

de flashback és com un martini. Elegant, fresc, impossible de dir-li que no. Seguim en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.

0: minuts per les 9 de la nit. Seguim aquí al Tardeo de Flashback. Ja és fosc. I el setembre ja és fosc, realment. És que estic amb l'Eli. Eli, com estàs? Com ha anat? Com ho has vist, això?
1: A mi m'ha encantat.
0: Sí? T'ha agradat?
1: Sí. M'he sentit super a gust. Aquí la gent he vist que disfrutava.
0: Creus que la temporada que ve puc tornar?
1: I tant.
0: Sí?
1: Estem encantats de rebre't la temporada que ve.
0: Hòstia, doncs ja podem organitzar-ho, eh?
1: Doncs va.
0: Escolta'm, has vingut aquí a dir dues coses. Anem a la primera, que m'has dit que aquí feu tardeos.
1: Aquí fem tardeos.
0: Quan?
1: A l'estiu portem fent tardeos, dijous, divendres, dissabte.
0: Collons. Com aneu a Vic?
1: Sí.
0: Dijous, de quina hora a quina hora?
1: Comença a 7:30 fins a 11, 11:30 de la nit.
0: Vale, aquí fora.
1: De fet, està obert ja el tardeo, el que el vulgui quedar-se a sopar.
0: Pues mira,
1: tenim la terrassa oberta
0: toma
1: ja.
0: Toma ja.
1: I continuarem a l'hivern, continuarem igual.
0: La gent de Vic, aquí, les Clarisses.
1: En el qual fem el que diem les nits per compartir. Ah. És molt més informal, per passar un rato amb els amics, tapeo, etc., de la mà d'en Jordi.
0: Però que la gent vingui arreglada una mica, no? Bé, guapa.
1: La gent sempre ha d'anar guapa, no?
0: Ah, vale, no? No, dius informal, aquí m'ha
1: que és més informal que el menú del restaurant al migdia.
0: Llavors, una altra cosa. Hem començat el programa dient que sortejàvem dos sopars per aquí les Clarisses. Tenim els noms, ja?
1: Tenim els noms.
0: Tenim els noms.
1: Però deixa'm dir una cosa, perquè m'han demanat abans. Molta gent em diu, tenim compte privada, no podreu retuitejar, això és veritat, però sí que rebem tots els noms. I s'ha fet el sorteig
0: amb tots els noms
1: de la gent.
0: Amb tots els noms. Per tant, aquí tothom...
1: Tots estan... Gràcies per la participació, perquè ha estat molt alta.
0: Ha sigut alta?
1: Ha sigut alta, i amb fotos xulíssimes. No les he vist totes, però n'he vist alguna publicada. Vull dir que gràcies a tots per venir, per fer aquestes fotos.
0: Llavors tenim dos guanyadors.
1: Tenim dos guanyadors.
0: Diguem el primer.
1: Núria Tantinyà.
0: Mira! Te dono un sobre. La noia de Centelles. No, ja en parlarem. Ja en parlarem, molt bé. I qui més?
1: I l'Eduard Bosch.
0: Eduard Bosch? Eduard Bosch? Mira, i també el tenim aquí, mare de Déu, Eduard Bosch. T'ha tocat el premi, també. Quan poden venir?
1: Quan
0: poden venir?
1: Quan ells vulguin que reservin.
0: Reserveu i... Què, per dues persones?
1: És per dues persones.
0: Hauràs de triar quina amiga portes, ja t'ho faràs.
1: O quin amic, no?
0: No, perquè ha vingut amb dues amigues. Ha vingut amb un amic? Ah, amb el marit. Bueno, doncs amb el marit, ja em sap greu. Alguna cosa t'ha quedat per dir?
1: No, que espero que hagin disfrutat i que tinguin ganes de conèixer aquest espai i disfrutar-lo també.
0: Aquí la gent, jo ara vaig a l'habitació.
1: Tu espero que el disfrutis.
0: Tinc el sopar.
1: Tens el sopar.
0: Hi ha esmorzar demà?
1: Hi ha esmorzar.
0: A quina hora?
1: De 7 a 11.
0: Arribaré a les 11 menys 10.
1: Doncs vinga.
0: Moltíssimes... Un aplaudiment per vosaltres, sisplau.
1: Gràcies a tots.
0: Vull agrair també a Martini, que ha estat regant totes les dues hores. Un aplaudiment a Martini, va, home, també, hòstia. Llonganissa, Casa Cendra, que són de Vic, hòstia, que heu demostrat aquí que foteu el millor embotit de Catalunya. Llavors també hem tingut el sushi de l'Ametller.
1: El sushi de l'Ametller, que no n'ha sobrat ni un.
0: No n'ha sobrat ni un.
1: Ens havien demanat per l'equip que en guardessin
0: i no
1: n'ha sobrat
0: ni un. No sobra mai el sushi de l'Ametller. I Ètnia Barcelona, les millors ulleres de Catalunya.
1: Ostres.
0: No ha arribat. Bueno, això ha sigut culpa meva? Segur que no, perquè jo estava aquí, Ara ho trobarem. Moltíssimes gràcies a tots. Fidel, li fotem música fins a les 9. Doncs vinga, va! Gràcies!
1: Gràcies.
2: Escoltes el Tardeo de Flashback des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic. La millor festa fins a les 9 del vespre amb el sabor de Martini.

0: no s'acaba. Es converteix en Tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic.
1: Has escoltat el backstage i no és cap broma.
2: I a tu quina és la paraula que et costa dir?
3: Programa.
2: Hosti, nano, no pots ser el presentador d'un programa i no saber dir programa.
3: La llengua ja no sé ben bé com posar-la i tal, i programa...
2: La tens desentrenada, de la llengua.
3: No ho sé.
2: Necessites pràctiques.
4: Andrea!
2: Què? No ho sé, has tret tu el tema.
3: Que no són ni les 9 del vespre.
2: No he dit on la posaràs, la llengua, només he preguntat si necessites pràctiques.
1: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Flashback. Són les 9.

0: ara que el va parir. Moments per marcar.
1: Què hi sentiu a aquesta cançó? Ana Jet, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon. Bacon, sí.
3: Mar, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan.
1: Au, allà.
7: Salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
9: I'm Taylor Swift, and this is my single.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anem amb una colla que feia amb la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres es va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era un altre que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Oh. El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, també, mira. Estàs
5: allà, línies molt fines.
3: Diu, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta
3: gent... Foten aquesta
2: gent. Són autèntics porcs.
4: Que porc, increïble, eh?
5: Com és, són uns autèntics porcs en japonès?
2: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
5: Ah, com seria?
2: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
6: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.